0: La pianista Alicia de la Rocha, en un enregistrament de l'any 1990, ens oferia la sonata per a piano en si bemoll major Köchel 570, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1789.
1: Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigida per Iona Brown, ens ofereix el Concerto Grosso en Do Menor, opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel.

Hem sentit el Concerto Grosso Opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A continuació podrem sentir la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, una obra composta l'any 1764 que ens ofereixen Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i A. Pohjekkinen, clavecí.

0: Sentíem la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, interpretada per Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i Aapo Häkkinen, clavecí.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit sentirem l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev, interpretant la Simfonia número 6, Patètica, opus 74, de Piotr Ilitx Tchaikovsky.

Acabem de sentir la sisena sinfonia patètica, opus 74 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret era l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir una de les sinfonies de Johannes Brahms, la número 3 en fa major, opus 90, que consta dels moviments Allegro con brio, Andante, Poco allegretto i Allegro. Ens l'ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.

0: Allegro con brio, andante, poco allegretto i allegro són els quatre moviments de què consta la sinfonia número 3 en fa major, opus 90, de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuem amb música barroca, amb el divertiment escènic Idyll sur la paix de Jean-Baptiste Lully. Els intèrprets són les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais que dirigeix Hugo Rennes.

Hem sentit el divertiment escènic i Ville sur la paix de Jean-Baptiste Lully en la versió de les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais dirigits per Hugo Renne.

0: Catalunya Música.
1: Ens situem ara en ple renaixement italià per sentir música de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Us oferim la missa Tu es Petrus a 6 veus en la versió del cor de la catedral de Westminster sota la direcció de Martin Baker.

0: La catedral de Westminster acollia el 2 de març de l'any 2009 aquest concert en què el cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker, interpretava aquesta missa Tu es Petrus a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, el pianista Lang Lang ens interpreta la fantasia Wanderer, Deutsch 760, de Franz Schubert.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum, de Robert Schumann, en la versió d'Ara Malikian, violí, i Seroy Kradian, piano.

Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum de Robert Schumann, que hem sentit interpretada per Ara Malikian, violí, i Serhuj Karatian, piano.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka. Els intèrprets seran el contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio que dirigeix Dominique Kiefer.

0: El contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio, dirigida per Dominik Kiefer, han interpretat el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, la famosa Sinfonia dels Adeus de Franz Josef Haydn. La sentim en la versió de la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.

0: amb aquest adagio en què els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta, s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, sinfonia coneguda amb el sobrenom dels adeus, música de Franz Joseph Haydn que sentíem interpretada per la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir l'Andante en variacions per mandolina i piano número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.

0: Hem sentit l'Andante amb variacions per mandolina i piano en re major, número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven, en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La recerca del Sant Graal ha estat en la cultura occidental font de moltes llegendes, mites i creacions artístiques. El músic Walter von der Vogelweide va ser contemporani dels escrits medievals que parlaven del parador del Graal. Ara sentirem una peça seva, és la cançó de Palestina, que ens ofereix la Capilla Antigua de Chinchilla amb José Ferrero al capdavant.

0: José Ferrero i la Capilla Antigua de Chinchilla ens oferien amb aquest enregistrament de l'any 2011 la cançó de Palestina, música medieval de Walter von der Vogelweide.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El recull de concerts per a violí Opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione d'Antonio Vivaldi. És l'estiu, aquest concert per a violí, corda i baix continu en la tonalitat de sol menor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.

Ens situem ara a la Sevilla de la segona meitat del segle XVIII amb el compositor Manuel Blasco de Nebra, d'aquí sentim la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, una peça dividida en els moviments adagio i allegro i que sentim interpretada per Pedro Piquero.

0: És la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, de Manuel Blasco de Nebra, una sonata que pertany a la col·lecció 6 sonates per a clave i fuerte piano, opus 1, del compositor sevillà. Sentíem el pianista Pedro Piquero.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: El motet a quatre veus amb el qual continua avui la nostra programació, O Sacrum Convivium, és de Tomàs Luis de Victòria. Us l'oferim amb l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Non.

0: O Sacrum Convivium és el títol del motet a quatre veus de Tomàs Lluís de Victòria que acabem de sentir, interpretat per l'ensemble Plus Ultra.
1: Obertura.

0: La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir un lit del recull sis poemes de Köhler, d'Hugo Wolf. És el que porta per títol Das Köhlerweib ist trunken, La dona del carboner està beguda. És un lit sobre text de Gottfried Keller. Marie Wevan, soprano, i Sholto Kinoch, piano, ens l'ofereixen en aquest enregistrament del 2011.

0: Mary Bevan, soprano, i Sholto Kinnock, piano, ens oferien el lied de Schuller 5 is Trunken, La dona del carboner està beguda, del recull Sis poemes de Keller, obra d'Hugo Wolf.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: De Johann Strauss fill són els contes dels boscos vienesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.

El setge de Corint és una òpera de Gioachino Rossini que es va estrenar a París l'any 1826. Nosaltres ara en sentim l'obertura, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda.

0: Gioachino Rossini és l'autor de l'òpera El setge de Corint. N'hem sentit l'obertura interpretada per l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Togwell com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Xavier Montsalvatge és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio amb piano, una obra editada l'any 1989 que està formada per tres obres anteriors, Balada a Dulcinea, Diàleg amb Montpou i Ritornello. Sentim-ne la versió del trio Kandinsky, trio amb piano de Xavier Montsalvatge.

0: Doncs a mi em sembla que podem afirmar que l'amor per la música barroca francesa de Théotime Lenglart de Suart i William Christie és el que impulsa aquest concert que sentirem avui a les 4 de la tarda. A més de Senellier i Leclerc, Eulàlia, tocaran altres compositors?
1: Sí, i on hi ha un Händel a l'inici, que sí. Tot i que era alemany també va assimilar l'estil italià, seguint el model, entre d'altres, de Corelli, sí. I al final el plat fort del programa, que és el que estem sentint, la sonata La Folia, on Corelli desplega tot el ventall expressiu i tècnic del violí.
2: Ens deies, doncs, que a les 4 de la tarda, malgrat aquesta calor, tindrem aquesta
1: serenor d'aire fresc.
2: Exacte, eh? Amb aquesta música barroca que acabarà amb aquest Corelli fantàstic. Escolta, Eulàlia, gràcies per portar-nos aquesta perla musical barroca i t'esperem, si no vaig mal entès, dilluns de la setmana que ve.
1: Així és.
2: Molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies per
1: bon dia. Adéu.

0: Són 3:15 del matí i a Barcelona tenim 32 graus, però potser la temperatura baixarà amb la clàssica quilòmetre zero.
1: Clàssica quilòmetre zero, amb Alba Quinquillà.
2: Alba, bon dia.
3: Bon dia.
2: I benvinguda.
3: Moltes gràcies. No sé si aconseguiré baixar els graus.
0: Baixarem els graus
3: o
0: no.
3: Jo ho intentaré, però
0: perquè,
3: no sé.
0: Que hem d'intentar que no pugi més la temperatura, perquè déu-n'hi-do.
3: Totalment, totalment.
2: Alba, què hi trobem en aquesta nova secció que estrenem ara mateix?
3: Ara mateix, doncs una secció en què recorrerem bona part del país,
2: sí,
3: a través dels festivals de música clàssica de petit format, podríem dir, escampats per alguns dels racons més màgics de Catalunya. Petites perles que durant uns dies converteixen aquests indrets en capitals culturals, festivals que ofereixen concerts molt suggerents, amb intèrprets de primer nivell i programes que sovint s'allunyen dels repertoris més habituals.
0: És que a Catalunya tenim grans festivals, però també en tenim de mitjans i de petits. I jo diria que tots amb molta qualitat. Què ens portes aquest matí?
3: Doncs mira, comencem amb dos festivals de música clàssica que, curiosament, enguany celebren 15 anys. O potser no és tanta casualitat, perquè, clar, és que el fet que es tracti de dues iniciatives que ja estan consolidades ens parla d'entrada de la seva bona rebuda entre el públic, però també, sens dubte, de la seva qualitat, com ens deies abans, Rosa. A més, tots dos són a la província de Lleida, una part del país que sembla que a l'estiu quedi més aturada que d'altres.
2: No sembla, és que pràcticament queda aturada, però no d'activitat musical, eh?
3: Exacte, perquè aquests projectes ens demostren que aquesta idea no és del tot certa.
2: Però no. Casualment, dues propostes de les Terres de Lleida, que és d'on ets tu.
3: Sí.
0: Què ha passat aquí?
3: Sí, què ha passat? A veure.
2: I fas bé per reivindicar-les.
3: Sí, però he de dir que no els he escollit per la meva connexió lleidatana només, sinó perquè les experiències que ofereixen i per la qualitat que s'hi poden

Doncs el 4 de juliol al 23 d'agost, el Garrigues Guitar Fest converteix les Garrigues i aquest cop per primera vegada la ciutat de Lleida en un gran escenari dedicat a la guitarra. Un festival en què podrem gaudir de concerts amb un denominador comú, tots estan protagonitzats per la guitarra o per algun dels instruments de la seva família. La programació no és curta, de fet es tracta de 22 propostes que ens duran a recórrer bona part de les Garrigues, el Soleràs, la Granadella, les Borges Blanques o el Cogul, entre d'altres, i que ens proposaran gaudir de la guitarra des de perspectives molt diverses. Així doncs, per exemple, trobarem recitals de guitarra sola amb artistes com Pedro Mateo, una de les grans figures internacionals de l'instrument ara mateix, o la japonesa Ayaka Mukayama, guanyadora de la darrera edició del certamen Pujol, que enguany se celebra el 12 de juliol. Però pels amants de la veu també hi haurà propostes com la que presenten, per exemple, la mezzosoprano Marisa Martins i el tiorbista Rafael Bonavita, o Eulàlia Fantova, la veu, Marc de la Linde, la viola de gamba i el tiorbista Fernan Pizan.

0: Alba, un cartell magnífic i pel que tinc entès, això no és tot.
1: No, perquè, sí, perquè aquest festival també destaca per la varietat de formacions que hi participen, cosa que demostra fins a quin punt la guitarra és un instrument molt versàtil. Així doncs, per exemple, hi trobem la Folia Consort, un ensemble de música antiga que interpretarà un recull de madrigals i peces profanes, el conjunt Cornamúsica, que acompanyats de mandolines, banjos i altres instruments de tradició cèltica oferiran un concert inspirat en el folk irlandès, la Rural Blues Band, un trio especialitzat en blues.
2: La Rural, la clar que sí.
1: I tant que sí. I el Cat Klezmer Trio, també, déu-n'hi-do, aquest sí, que fusiona la música klezmer amb melodies de tradició catalana.
2: Escolta, n'hi ha per triar i remenar de tot tipus, eh?
1: Sí, sí, és que, de fet, aquest és un dels objectius principals del festival, tal com em va explicar el seu director artístic, el Jordi Pizarro, mostrar la dimensió polièdrica de la guitarra.
3: Enguany, al Guitar Fest, tenim bueno, tota classe d'estils que van des de, evidentment, doncs, la guitarra clàssica amb la seva presència i excel·lència, però també el folclor llatinoamericà, música antiga, fins a arribar doncs, al gypsy jazz, al blues rural, o sigui, un seguit d'estils diferents per veure doncs, fins a on arriba doncs, l'instrument de la guitarra.
1: I això encara no és tot, perquè hi ha concerts que tenen un complement extra.
0: Què vols dir, Alba?
1: Doncs que molts concerts van acompanyats d'una activitat paral·lela. Us en diré només alguna per fer-vos una mica de dentetes.
0: A veure.
1: Per exemple, el concert del 8 d'agost del Rural Blues Band, que es fa al Cogul, té vinculada una visita guiada al conjunt rupestre d'aquell municipi, que és el primer conjunt de pintures prehistòriques documentat a Catalunya.
0: Molt bé.
1: Si no hi ha anat mai, val molt la pena veure-ho. I l'endemà, al Mas Blanc i Jovel, concert del duo Arcanum, es complementa amb una visita a la Vinya dels Artistes amb obra de Joan Brossa, Susana Solano o, atenció, Carles Santos, i a més, un tast als vins del celler.
2: Avui no sé si sortirem una mica piripis del programa, perquè entre amb el Joan Vives, l'Alba Quinquillà, vaja, no sé què ens espera la segona hora amb això, amb això del vi i els cellers, Però, de fet, Alba, això, vaja, pinta tot molt bé,
1: Sí, sí, sí, sí. I no vaig deixar marxar el Jordi Pizarro sense que em fes una recomanació.
3: Enguany, el Guitar Fest té com a figura central el guitarrista internacional Pedro Mateo, una de les grans figures emergents de la guitarra clàssica, i ens presenta un programa, un programa homenatge a la guitarra. Les dues figures fonamentals en aquest enguany és la figura de Manuel de Falla, que fa el 150 aniversari del seu naixement, i la figura també d'Òscar Esplà, que també va ser molt important en la composició de l'Alicantí, que es compleix el 50 aniversari de la seva mort. I es farà en un marc incomparable com serà l'auditori de la Fundació Orfeo Lleidatà, que és un dels grans escenaris, pensem, per a l'instrument de la guitarra, que amb una sonoritat espectacular.

0: I a micròfon tancat, l'Alba Quinquillà acaba de dir una frase que jo reproduiré pels nostres oients. Diu, aquesta peça l'he posat per ell. Ell és en Xavier Montagut. I el Xavier Montagut ha dit...
1: És que el Preludi a la Traviata ja avança i ens posa una mica en situació de que aquí passarà una cosa molt grossa.
0: Mm-hmm.
1: I ara mireu.

0: Hem quedat tots estabornits. Tots
1: aquí hi ha un avís, eh?
2: Aquí hi ha un avís, Alba, exacte. Ai, ai, aquí,
1: això
2: aquí...
1: no anirà tan bé.
2: Sí, exacte, eh? Vull dir... Sembla que tot va molt bé, però atenció, atenció, Verdi és un mestre.
0: Hem canviat de festival, entenc.
1: Jo diria que sí, la guitarra per aquí no.
3: La guitarra no, aquí no.
1: Us veig molt atents.
3: A veure.
1: Ara ens dirigim a Balaguer, on també des de fa 15 anys se celebra el Juliol de Música i Poesia, una iniciativa que curiosament va sorgir de la mà de quatre amics cantaires i lletraferits.
4: Doncs el Juliol de Música i Poesia de Balaguer va començar fa 15 anys com a iniciativa d'un grup d'amics, entre els quals hi havia el Mireia Prats, l'Enric Arquimbau, i que es van constituir en associació, l'associació Va de Pas, i ells ho van portar durant 13 edicions. La 13a ja ho va agafar llavors la Paeria de Balaguer, i al cap d'un any doncs, la continuïtat era incerta, i per contactes personals doncs, Tragin Arts se'n va fer càrrec. L'any passat així una mica correcuita, però els resultats van ser molt bons i això ens va animar doncs, a continuar aquesta edició i que encarem amb moltes ganes i que siguin per molts anys més.
2: Alba, aquesta veu és reconeixible,
1: et sona, eh?
2: Exacte.
1: És el Roger Padullés, el director artístic d'aquest festival, d'aquest cicle, que, per cert, té un format que és força concís. Són quatre concerts que se celebren cada diumenge de juliol a les 8 del vespre. I, com us podeu imaginar, es tracta de quatre propostes molt cuidades que en aquesta edició es reparteixen en tres espais diferents, tots dins del municipi de Balaguer.
2: Per tant, si cada concert té lloc cada diumenge de juliol, n'hi ha un que ja s'ha fet, oi?
1: Exactament. Una proposta molt original i, per què no dir-ho, 100% lleidatana. Un homenatge al poeta Guillem Viladot, fill d'Agramunt, amb una poesia molt arrelada a la terra, i és un concert que va protagonitzar el Quartet Teixidor amb la participació del rapsode Xavier Hidalgo, que va posar veu als poemes de Viladot. Una proposta íntima i inspiradora per obrir el festival, ja ho podeu veure.

0: Alba, i què ens en dius dels concerts que encara podem anar a veure?
1: Doncs el diumenge 19 de juliol, per exemple, arriba la mezzosoprano portuguesa Helena Resorreissau, molt coneguda aquí, perquè fa anys que viu a Catalunya, és qui estàvem sentint, acompanyada del guitarrista Bernardo Rambó. Junts presentaran un programa que explora les arrels musicals de la península ibèrica, amb música de Falla, de Halfter, d'Enric Granados, i del mateix Rambó, que ha musicat la poesia del gran Fernando Pessoa. A més, també jugarà un paper important l'espai, ja que el concert se celebrarà a l'església de Santa Maria de les Franqueses, que es troba a 3 quilòmetres de Balaguer, enmig de l'Horta. Un indret molt especial que conserva pràcticament l'únic testimoni de l'antic monestir femení cistercenc que hi havia en aquest indret. I també, en aquesta església, es posarà el punt final al cicle, un espectacle que commemora els 150 anys del naixement de Pau Casals i que a través d'una narració poètica i visual recorrerà la música d'amics, mestres i referents del músic del Vendrell. Amb dramatúrgia d'Ivan Beltran i arranjaments de Jordi Cornudella.
0: Mira.
1: Sí, l'espectacle estarà protagonitzat per l'actor Pau Ferran, que n'assumirà el fil conductor, i per un quartet de la Camerata 21 que interpretarà música de Casals, de Bach, de Granados, de Toldrà i Ravel.
2: I Alba, si no m'equivoco, encara en falta un, oi?
1: Doncs sí, però d'aquest ens n'ha volgut parlar el mateix Roger Padollers.
3: Dos concerts que queden d'aquesta edició del Juliol de Música i Poesia. Dels tres concerts us recomanaria La Traviata de Càmera, que és una versió, una adaptació de l'òpera de Giuseppe Verdi, que, com sabeu, ja és una adaptació de La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas. I, de fet, aquesta posada en escena vol anar una mica a l'essència de la novel·la, en què doncs, es defuig una mica els cors i l'orquestra, es fa una versió per tres cantants, una actriu i piano, en què s'expliquen doncs, senzillament les relacions personals entre els personatges principals. I podríem dir que és un pot petit en què es condensen les emocions d'aquesta òpera fantàstica.
1: Doncs ja ho sabeu, si aquest estiu us trobeu per les Terres de Lleida o si us ve de gust fer una escapada, que teniu dos grans plans, el Garrigues Guitar Fest, Memorial Emili Pujol, del 4 de juliol al 23 d'agost, i el Juliol de Música i Poesia, els diumenges de juliol a Balaguer.
0: Alba Quinquillà, no hem aconseguit abaixar la temperatura, continuem a 32 graus, però ha estat fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: T'esperem, Alba, dijous de la setmana que ve.
1: Fins dijous.
4: Catalunya Música.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Passa un minut de les 10 del matí i continua Tots els matins del món, versió estiu.
2: El magazín musical de Catalunya Música, que us acompanyarà tot aquest mes de juliol. I tot seguit
1: ens acompanyaran dos artistes tarragonins implicats amb el territori, el baríton Àngel Òdena i la soprano Mireia Tarragó.
2: I encaminarem la recta final del programa avui amb en David Guzmán, que ens va prometre abans d'ahir resseguir algunes de les peces musicals basades en obres de Shakespeare, que n'hi ha moltes. Ho complirà?
1: Ho dèiem, a les terres tarragonines ja està en marxa el cicle Líricat. Ho dic bé, Mireia?
3: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
1: Que ja la tenim aquí a l'estudi. Benvinguda, Mireia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: I avui hi volem posar el focus conversant amb dos dels seus protagonistes. Una d'aquestes protagonistes ja l'hem saludada. Es tracta d'un esdeveniment impulsat per l'Associació Amics del Teatre Líric de Tarragona, una entitat que treballa per apropar l'òpera, la música i la creació artística al territori per posar també en valor el seu patrimoni cultural.
2: I apuntem la proposta més immediata dins del festival, un concert amb l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili, demà passat, dissabte, a l'Auditori Josep Carreras, amb la soprano Mireia Tarragó, com a solista. Mm-hmm, és
3: exacte.
2: Així?
3: Sí, i tant, i tant.
1: I també tenim, des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona, el baríton Àngel Òdena, artífex del cicle Lírica de Tarragona, com a president d'aquesta associació organitzadora. Bon dia, Àngel.
4: Hola, molt bon dia.

0: De seguida parlarem d'aquest concert de dissabte, però abans ens agradaria recordar, Àngel, que el 26 i 27 de juny vau portar a l'Auditori del Camp de Mar l'òpera Carmen, de George Bizet, en el repertori. Tu mateix en el paper d'Escamillo. Quines impressions t'han quedat després d'aquestes funcions? Perquè jo sé que el públic va quedar encantat de la vida.
1: Home, primer de tot era el 26 i 28 de juny, perquè els cantants normalment, si podem tenir un dia
2: un
1: per
2: dia
1: descansar...
2: Un dia de descans s'agraeix, no? Perquè, clar, sí. És un esforç sobrenatural,
1: bé, a vegades,
2: no?
1: A vegades no va així i, bueno, i ho has de fer i ja està, no? Però no, en aquest cas intentem tenir aquesta sensibilitat física perquè pugui ser-hi.
2: I més amb aquestes condicions meteorològiques.
1: Bé, sí, també estàvem en aquesta canícula de calor, que sembla ser que no pararà, i la veritat és que les sensacions van ser molt bones, molt, moltíssim. El públic estava contentíssim. Cada any intentem que artísticament, jo és una obsessió que tinc, que artísticament obtinguem un bon nivell o alt nivell i que cada cop vagi a més, i la veritat és que vam estar super, super contents. I penseu que l'espai és un espai que caben quasi 1.750 persones, i omplir-ho costa molt. I, a més, amb l'atreviment que tenim de fer dues funcions. Llavors, la veritat és que molt, molt contents i pensant altres coses i del futur, perquè, com estaves dient, és una cosa del territori, pel territori, però també volem que vingui gent de fora, no? I agafar... A Catalunya costa molt agafar... com quelcom de referència que sigui de Barcelona en avall.
2: Àngel, et sents una mica un heroi per organitzar... Clar. Home, ja t'ho dic jo. Jo crec que hi ha un acte d'heroïcitat perquè és el tercer any, no, que portes...
1: No, què va. Aquest ha sigut, t'explico, aquest ha sigut el cinquè any. El que passa que el primer any, diguem-ne, que va ser tirat endavant des del propi ajuntament.
2: D'acord.
1: Però després vam crear una associació per poder-ho... perquè pogués funcionar.
2: Sí.
1: I perquè des de l'Ajuntament mateix era complicat i llavors, bé, doncs a través de l'associació, aquest ha estat el quart any, però en total ha sigut el cinquè any.
2: O sigui, cinc anys organitzant una producció d'òpera representada a l'aire lliure a l'estiu, que això, aquest any, és l'únic lloc on es farà, no?
1: Sí, la veritat és que...
2: On s'haurà fet.
1: Sí, saps que abans hi havia... No, i encara existeix el Festival de Perelada.
2: Exacte.
1: Que passa que per motius d'infraestructura, crec, no ho conec gaire. La
2: ja t'ho dic jo, l'escenari no el tenen i per això no fan allò, òperes representades.
1: Ja, i per això et dic que crec que a nivell català, evidentment, la temporada del Liceu continua,
2: sí.
1: El grec crec que han fet alguna cosa, però no d'òpera d'aquest tan tradicional. O...
2: Exacte.
1: I sí, és l'únic lloc a Catalunya i una mica... Ens agrada dir-ho i vendre-ho així, no? Perquè a més és la veritat.
0: Però, Àngel, fes-nos unes pinzellades sobre les característiques de l'Auditori del Camp de Mar i què és el que fa tan especial, començant, per exemple, per l'acústica.
1: Sí, a veure, primer de tot el fa especial perquè darrere tens com a escenografia principal les muralles romanes, no?, que tenen més de 2.000 anys. I això ja d'entrada ho fa superespecial i que crec que hem de ser conscients la gent de Tarragona i de Catalunya que és un espai únic i que pocs n'hi ha a Europa així. Després hi van col·locar una carpa fa uns anys,
0: sí.
1: precisament per si feia, si plovia i per motius meteorològics no es pogués fer l'actuació, doncs que es pugui fer, a no ser que hi hagi un gran vendaval, etcètera, etcètera, que llavors ja costa, perquè la carpa tapa però no... Diguem-ne, no ho cobreix tot, d'acord? I després, acústicament, té un... Doncs jo crec que ha sigut de rebot, però van canviar també el terra, perquè hi van fer quelcom d'això dels Jocs del Mediterrani, i van canviar el terra, ho van fer diferent, el que és l'escenari i el fosso que existeix real per orquestra, ho van fer diferent, i la veritat és que ha aconseguit una acústica que és única. Vull dir, és una acústica que millor que qualsevol teatre d'òpera o d'auditori, sincerament. És una acústica molt bona i tothom s'hi sent super a gust.

0: Doncs, si us sembla bé, Àngel i Mireia, parlem del concert de dissabte que ve dins d'aquest cicle amb l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili, dirigida per Miquel Massana i Mireia Tarragó, tu com a solista, no? El programa porta el títol Oiseau Rebel, fent referència de nou a Carmen.
1: Exacte.
0: I per començar, Mireia, què ens pots explicar del programa que interpretaràs en aquest concert de dissabte?
1: Doncs ens vam reunir amb el Miquel i volíem pensar un fil conductor que tingués una mica de sentit, no?
0: Sí.
1: Sempre ens agrada com fer concerts amb una mica de fil conductor. I sí que teníem clar que volíem triar així una mica repertori variat. I aleshores se'ns va acudir la idea de, com que s'havia fet l'òpera Carmen al Camp de Mart, doncs agafar el recorregut emocional del personatge de Carmen i intentar, amb altres àrees de zarzuela i òpera, fer un recorregut emocional similar, no? Que és bastant complicat.
0: I tant.
1: Però ens va semblar una idea. D'entrada ens va semblar una idea molt bona.
0: No, la idea és molt bona.
1: I aleshores, doncs això, vam com dividir-ho en quatre parts, en els quals l'orquestra sí que tocarà fragments de l'òpera Carmen, no? L'orquestra començarà amb el preludi i després, entre cada part, hi haurà els tres entreactes que hi ha abans de cada acte de Carmen, no? I llavors això serà com el fil que lligarà, diguéssim, amb l'òpera Carmen. Mentrestant, jo cantaré àries de zarzuela i òpera, que, evidentment, els textos parlen d'altres personatges i altres situacions. El que passa és que les emocions, doncs, poden arribar a ser similars, no? I aquest és el viatge emocional que teníem ganes de fer.
0: I una de les peces que cantaràs és aquesta?

0: Mireia, què és això?
1: Això és, això és una cançó de Granados, sí? Que vam interpretar amb el Marc Serra el recital que vam fer al Petit Palau el dia 10 d'abril sobre, bueno, una exposició que estaven fent de pintura francesa. Però l'he posat perquè lliga una mica amb que el primer petit acte del nostre concert hi haurà dues cançons de Zarzuela que són molt canalla, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè volíem representar una mica, doncs, aquesta Carmen que, bueno, pues que era una dona lliure, que li agradava jugar, que li agradava estar amb diferents homes i que gaudia com de la seva llibertat en aquest sentit, no? Llavors, el Granados també té aquest punt així una mica canalla i m'ha agradat.
0: I quina impressió et fa sentir-te?
1: Bé, no, encara no havia sentit la gravació del concert. Bé, m'agrada.
0: Sí. Escolta, Àngel, com va sorgir la idea, l'oportunitat de poder comptar amb l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili?
2: La veritat és que com heu dit abans, nosaltres en diem Festival Líricat perquè no només l'òpera, sinó que a poc el que volem és estendre'ns dins el territori, ara que es parla tant aquí de l'àrea metropolitana de Tarragona, i com ho fan en altres àmbits, també en l'àmbit musical líric, no? Llavors, també fem un curs de cant, fem un curs que al final és com un curs que el concert és un concurs, d'acord? I ho fem al curs és a Vilaseca, aquest concert el fem a la Canonja, i llavors volíem ampliar una mica més això, no? I la idea va ser, ostres, sempre amb gent jove, una orquestra de gent jove que hi ha aquí, dirigida per un extraordinari director com és el Miquel Massana, doncs és l'orquestra de la URB.
0: I col·laborador de Catalunya Música, també,
2: eh? Ho sé. El Miquel està a tot arreu.
0: A tot arreu.
2: I llavors, bé, li vaig proposar tant al Miquel com la Mireia, creia que era un... A part de que la Mireia és un talent extraordinari, que és d'aquí de Tarragona, però és un, vocalment crec que artísticament és un... És, no sé, té moltíssim talent, una veu preciosa, i crec que vaig pensar això i a ells els hi va semblar molt bé fer-ho amb l'Auditori Josep Carreras, que a més tenim molt bona relació amb l'Auditori, és un auditori que ja s'ha convertit en l'auditori d'aquest territori i que obren les portes a tothom, que sigui amb certa qualitat, evidentment, i bé, vam arribar a un acord i aquesta és la idea i m'agradaria que cada any poder fer un concert amb aquesta orquestra, amb gent jove que participi també en tot aquest projecte, no? Són moltes idees, les que tinc per després. De moment, aquest any s'aporten a terme aquestes i estem, bueno, supercontents de poder fer aquest concert. De fet, s'han esgotat les entrades.
3: Que bé.
2: Sí.
3: Molt bé. I Mireia, del programa d'aquest concert, quines obres destacaries per la seva dificultat?
1: Doncs per la seva dificultat, la Rosalca de Dvořák, perquè estic encara memoritzant el text en txec, però tot va bé.
4: Déu-n'hi-do, en txec,
1: I finalment, l'última ària, que és l'Addio del Passato de la Traviata, que, bueno, és la primera vegada que m'hi enfronto, llavors doncs, estic allà a tope.
3: Cal conscienciar-se, per fer el paper de Violeta.
1: Sí. Realment és un concert amb un viatge emocional complicat,
3: dur,
1: amb unes àries potents, però també volia explicar que al final estarà acompanyat també d'una part escènica que ens dirigeix l'Òscar Balanyà, que és un actor molt jove de Tarragona, i amb una... Hi haurà unes locucions de la Cristina Artacho, que també havia sigut... Bueno, és trompeta i toca de tant en tant amb l'orquestra de la URB. I l'Òscar ens ha proposat una escenografia que planteja com el recorregut de l'emocional de Carmen a través d'un museu i de quadres. Com si el públic entrés a veure una exposició que es diu Oiseau Rebel,
3: sí. I
1: anem veient quadres que fan el viatge emocional del
3: personatge, no?
1: Sí, llavors, bueno, serà un concert diferent i interessant, i això, no puc convidar ningú més perquè vingui, perquè estan esgotades les entrades, però...
3: Home, això dels quadres, ara, vull dir, m'has despertat la curiositat, és a dir, el teu personatge, per exemple, s'entrellaçarà amb aquests quadres, i hi haurà referències...
1: Exacte, és a dir, hi haurà quadres físics, sí. Que l'Òscar els ha imprimit en Dina 1, o no sé...
3: Sí.
1: I llavors, de fons, la veu de la Cristina, que serà narrada perquè ella, de fet, treballa a la ràdio, a Tarragona, serà com una espècie de visita guiada per una exposició. I això, llavors aniran passant els quadres que els transportarà ell amunt i avall, i jo, en principi, m'aniré convertint a través del vestuari, i encara no sabem els gests ben bé, però tot es farà. M'aniré convertint en els quadres.
3: Molt bé.
0: Àngel, el Líricat, a més del concert que estem comentant, també té el programa, que hem dit, el curs i concurs Pau Vidal. Sabem que hi ha dues professores molt especials.
2: Sí, hi ha l'Anna Ullet i la Marta Mateu, que sabeu que són d'aquí, però la Marta està, si no m'equivoco, ara no vull, està de professora de cant al Conservatori del Liceu Superior i a l'ESMUC, i l'Anna Ullet està aquí al Conservatori de Tarragona. La veritat és que estic molt, molt content. No és fàcil portar endavant un curs perquè la gent va molt carregada. És un curs que potser, com tenim la infraestructura que tenim en aquest país, anar i venir cada dia costa molt.
0: Sí, realment.
2: Perquè si la gent viu a Barcelona, doncs hauria d'haver aquesta tranquil·litat de que en una hora poguessis viatjar i tal, però bé, estem en el país que estem. No entraré en aquest tema, em posa molt nerviós. Però bé, estem, perquè hem omplert les places, estem molt, molt contents, i després al final té aquest nom perquè, no sé si ho sabeu, que el Pau Vidal va ser un baríton de fa molts anys, tarragoní, però que havia nascut a la Canonja, que la Canonja és un poble que de fet està entre Vilaseca i Tarragona, que en durant uns anys va ser un barri de Tarragona, però de fet ells tenen la seva entitat pròpia, evidentment, i s'han tornat a convertir en poble, i van reconstruir de nou un teatre que és preciós, el Teatre Orfeo Canongí, i llavors allí fem la final, i vam creure, al final de curs, i vam creure convertir-ho en un concurs, perquè les persones que creiem que estan més preparades, llavors sí que tenen dos concerts remunerats, tant en un teatre petit que hi ha a Tarragona, que és del Serrallo, que és del Port de Tarragona, i dins de la temporada de joventuts musicals. Crec que els premis que podem donar a la gent és que pugui cantar i pugui guanyar-se la vida relativament cantant. I crec que això està molt bé. De fet, aquest any també hem arribat a un acord amb el Col·legi d'Advocats i intentarem que part d'aquesta gent també, perquè volem fer concerts amb un auditori que té el Col·legi d'Advocats, que està prou bé, i també fer un cicle de concerts petit. Tot s'ha de començar modestament, però després per poder-ho tirar endavant. Una mica és això el que estem pretenent. I després, de cara a novembre, si vols, en parlem d'una cosa molt xula, que tant la Mireia com jo estarem allí.
3: Ara en parlarem.

0: Àngel Òdena, quin efecte fa això?
1: Buf, a mi no me'n fa cap.
0: Ai, mare meva, ara no li fa efecte.
2: No em diguis això.
1: No, no m'agrada mai.
0: No?
1: No, escoltar-me no, és horrorós. Però bé, no passa res.
2: Però els oients, d'horrorós res, eh?
1: No, bé, és que m'imagino que ens heu passat tots, eh? Però que tens la facilitat de veure els defectes i de no veure les virtuts. No?
2: Tots els cantants ens ho diuen, eh? La Serena que teníem ahir aquí també es va se sentia a través dels auriculars i ens ho deia.
0: I feia cara.
2: Sí, feia cara. Sí, més que dir-ho, ho expressava allò amb la cara. Però vaja, escolta, és una delícia. Què és això que estem sentint?
1: Això, si no m'equivoco, ja fa té uns anys, això és l'àrea de mort del Don Carlo.
2: Exacte.
1: I crec que és un concert que vaig fer a l'Auditori per la commemorar, no sé quin aniversari era, a la sala petita de l'Auditori de Barcelona.
2: Exacte, exacte. És precisament això.
0: Recordem que avui tenim com a convidats la Mireia Tarragó i l'Àngel Òdena i que el pretext d'aquesta conversa és el cicle Líricat. Però també tenim ganes de compartir amb els dos cantants altres projectes que ara mateix els ocupin o propostes de futur que us faci il·lusió explicar-nos.
2: Exacte. I si ens permets l'atreviment, Àngel, estem segur que si una cosa et fa molta il·lusió és, com ens deies abans, seguir amb el teu projecte de programar Òpera al Camp de Mart i segurament que ja tens títols al cap. Oh. I quin serà el del pròxim estiu?
1: La veritat és que fas la pregunta del milió, no?, com es diu. No, perquè una mica això és... Ja sé que sembla estrany, però és així. Cada any és una mica començar des de zero, que no ben bé així, però primer hem d'arribar a un acord amb l'Ajuntament per la cessió de l'espai, per les dates... No és fàcil, després que nosaltres tenim una... Diguem-ne que tenim tres potes econòmicament. Una és les institucions, l'altre són els sponsors privats i l'altre és la taquilla, no?, com a tal. Llavors, primer ens hem d'assegurar que tot això estarà, no?, tant els sponsors... Sí. Llavors, a partir d'aquí, ja, evidentment, el Camp de Mar, en un espai així de gran, segons quins títols no els pots fer, no?, perquè han de ser títols dels més populars, etc, etc, etc. Llavors, què ens en queden? Pues sí, clar, queden, no sé, Cavalleria Rusticana, potser, o Pallassos, Butterfly, Aida, El Trobador, no sé. És que no... És una qüestió que ara ens hem de amb tranquil·litat, però sense anar bastant ràpid, d'intentar-ho tancar una mica. I si pogués fer algun pas més endavant, de programar quelcom més durant aquest estiu, l'estiu proper, doncs, la veritat és que millor, no? Però sempre... Pensa que som una associació sense ànim de lucre, que això està bé perquè aquí no anem a fer negoci, però sí el que anem a fer és que els diners quadrin i que tothom pugui cobrar, que és la part... A part de la part artística, que és la que més m'omple, la part més, diguem-ne, més xula de tot això és quan veus que els diners que entren tots surten per repartir-ho amb tècnics, amb músics, amb etcètera, etcètera, no? I això crec que és la manera de crear indústria cultural, no?, de donar feina a moltíssima gent per un espai molt curt de temps, cuidau.
2: Exacte.
0: Mireia, però... i quina relació teniu amb l'Àngel Òdena? Clar, els dos sou tarragonins. Jo no sé si heu cantat mai junts o fet...
3: Sí. De fet, jo he participat tres vegades a les òperes del Camp de Mart. I l'any passat, per exemple, vam fer també l'Àngel i jo junts un recital de sarsuela a Castellvell, un poble a prop de Reus, i fa un parell d'anys vam estar a Tivissa també fent un recital junts d'òpera, lied. O sigui, que tenim molt bona relació i ara fa dies que no ens veiem, o sigui, que ens veurem aviat, passat demà.
0: Ja es treballa bé amb l'Àngel Òdena, o què?
3: Molt, és fantàstic.
1: Sí, cada dia.
0: No, home, li pregunto perquè tu...
3: Home, però clar que sí, home. I poder fer... Jo l'any passat, per exemple, vaig fer Musetta a la Bohème, que es va organitzar, i va ser fantàstic. O sigui, com la germanor que es crea també amb tothom... Bueno, sempre, en aquests projectes que participa molta gent, sempre s'acaba creant com un ambient tan bonic i jo sempre li dic a l'Àngel que és molt valent de poder fer això i de que tinguem això a Tarragona i tota la meva gent coneguda del voltant a Tarragona és molt feliç de poder-ho gaudir. O sigui que...
0: Que lliga amb la idea del Xavier Montagut, que li ha dit que era un heroi.
3: Exacte.
0: I ja li diu que és molt valent,
3: sí.
0: Més o menys seria aquesta línia, no?
3: Totalment, sí, Àngel, sí.
1: No, bé, no hi estic gaire... Bé, sí, a veure, són il·lusions que un té, i a mi m'agrada molt, el que passa que després, com tota la vida, les coses que t'agraden sempre tenen efectes col·laterals, no? Com se'n diu, i hi ha parts, a vegades, administratives, etc, que són més farragoses, no? Però bé, s'ha de fer per poder tenir aquesta part artística més, diguem-ne, més agradable i més bonica, no?
2: Mireia, aquest estiu com es presenta? És a dir, a banda del concert de dissabte que ve, que recordem-ho, no hi ha entrades, és a dir, que això, vull dir, Àngel, et pots apuntar un èxit més. Vull dir que,
1: sí, la veritat és que per motius administratius, etcètera, ha hagut de fer taquilla inversa, que està molt bé. A mi no m'agraden aquestes coses, bàsicament, perquè hi ha gent, per un fet, hi ha gent que es pot quedar amb l'entrada i després no venir, no? Mm. I aquestes coses són una mica... Però era per un motiu administratiu de l'auditori, etcètera. No, ara no cal entrar-hi. Però espero que tothom que hagi reservat l'entrada, doncs,
2: Que vingui,
1: no? Perquè val molt la pena i que seria trist que algú que volia venir no hagi pogut venir i després hi hagin places lliures, no?
2: El que dèiem, Mireia, quin estiu es presenta?
3: Doncs mira, la setmana que ve estaré al Grec Festival amb l'Orfeo Català fent de solista del Règim de Brahms al Saló del Tinell. Que la veritat és que em fa molta il·lusió i ara, de fet, tinc el primer assaig d'aquí mitja hora.
2: Posarem un taxi, tranquil·la.
3: I després, amb un concert que em fa moltíssima il·lusió, recital de Lied amb el Wolfram Rieger a la Schubertia de Vilabertran el 21 d'agost. Encara queden entrades, per tant, veniu tots.
2: La que vindrà és la Rosa
0: Maria.
2: Jo
0: sí.
3: Ai, fantàstic.
0: Jo tindré molt bé. Santi, què més tenim? També faràs, si ho tinc ben apuntat, faràs òpera?
3: Sí, exacte. A partir del setembre estaré a Sabadell amb l'Elisir d'Amore. Per primera vegada estaré a la Fundació Òpera Catalunya fent Janetta. Llavors, també amb moltes ganes, molta il·lusió. Ja hem començat a pensar a prova de vestuari, ja m'he reunit amb el director d'escena. O sigui que ja tinc com moltes ganes d'agafar aquest personatge.
2: I en el teu cas, Àngel, a banda d'aquesta feina com a programador, organitzador, com a artista, tens algun projecte que ens puguis anunciar?
1: Mira, el que tinc és que fins al 25 d'agost, si no m'equivoco, vacances.
0: Que està molt bé.
2: Que merescudes.
1: Sí, sí, sóc una mica un cul inquiet, però sí, ja està bé. I a més aquí, amb aquesta calor que tenim, doncs ja...
2: Ja convé.
1: I després no, començarem els assajos que estic en l'aïda fent la Monarro, del Gran Teatre del Liceu.
2: Molt bé.
1: I allí. Després, entremig, tinc diverses coses. He d'anar a fer el Gato Montés a València. Tinc un concert a piano amb el Miquel Ortega, també. Això el mes d'octubre. I dos concerts amb el Miquel Ortega a piano. I després, el mes de novembre, teòricament, no, és així, he d'anar a Montevideo, que fem la Tavernera del Puerto, una producció superxula del Mario Gas. I després, el mes de desembre, tenim una cosa molt bonica, que també hi participa la Mireia Tarragó, que això em fa moltíssima il·lusió, i ja, si voleu, ja en parlarem més endavant, però està tirat endavant per la Camerata 21, que és l'orquestra, sabeu, d'aquí, del nostre territori, i que farem una estrena mundial d'una òpera. El títol general és de Gaudí, sobre Gaudí, d'acord? No és una biografia, però que l'ha composat el Miquel Ortega i, bueno, ara m'estic estudiant les parts i és que és preciosa, és una òpera. La veritat és que ens agradaria molt que tingués molt recorregut aquesta òpera perquè valdrà molt la pena. Això ho farem a Vilaseca i a Reus i us convido tots. Això serà a principis de desembre. Si us sembla, ja en parlarem més endavant, però sí, que val molt, molt la pena perquè la música... No sé si, bueno, imagino que coneixeu la música del Miquel Ortega.
2: Sí.
1: I és extraordinari el que ha escrit.
2: Quines ganes.
1: Sí.
0: I per acabar, Mireia, jo sé que faràs dues coses més molt, molt importants i molt maques.
3: Sí. Estaré repetint una altra vegada el Pessebre de Pau Casals el 15 de desembre, o sigui, després de l'òpera del Miquel Ortega. Tornem a repetir el Pessebre...
2: A pocs dies que se celebri la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre.
3: Exacte, exacte. I el farem amb Edmond Colomer i l'orquestra Schubertfilharmonia. I després, això, al maig estaré a l'Auditori, debutant per primera vegada amb la Banda Municipal de Barcelona i farem una versió de la novena de Beethoven.
0: Déu-n'hi-do, no?
3: Sí, que sí, sí.
2: Quines agendes,
3: es presenta una temporada molt guai.
2: Doncs res, agrair-vos a tots dos que avui ens hagueu acompanyat per presentar-nos les actuacions que teniu programades en el Festival Líricat, a Terres Tarragonines, reivindicar el territori, Àngel, i la feina. Àngel Òdena, Baríton, gràcies per haver vingut, i també a la Mireia Tarragó, i gràcies. Molta sort.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon estiu.
3: Bon estiu.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
3: Rosa, quina sort tenir artistes d'aquest nivell al país. L'Àngel Òdena, sí, la Mireia Tarragó, la Serena amb la qual parlàvem ahir, és vaja, un privilegi.
4: I la feina que fan, exacte, que no és només pujar a un escenari i posar-se a cantar, sinó que han de fer moltes vegades d'organitzadors, doncs, i això porta molta feina.
3: Amb aquesta entrevista ens hem plantat a 11:45 i continua Tots els matins del món, versió estiu.
2: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
4: I Xavier, tornem a estar sota recer d'aquest arbre tan preciós i tan frondós.
3: Exacte, que ja convé amb aquesta calorada. I en Raimon continua deixant-nos notes escrites.
4: Sí, i en aquesta hi ha apuntat. Abans del naixement de l'òpera, el Madrigal era un dels grans laboratoris de l'expressió musical.
3: Luzzasco Luzzaschi hi va portar una sensibilitat extraordinària, fent que cada paraula trobés el seu reflex en la música.
4: En aquest repertori, el Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini és tota una referència.

0: És el madrigal A, el meu cruel destí, de Luzzasco Luzzaschi, del concerto italiano de Rinaldo Alessandrini. I Rosa, veig aquí també una segona nota.
1: Una segona nota que diu: quan Manuel de Falla va escriure el seu concert per clavecí i cinc instruments, el clavecí feia temps que havia desaparegut de les sales de concert. Aquesta obra, escrita en un llenguatge modern que mira alhora cap a la música antiga, va contribuir decisivament a recuperar-ne l'interès durant el segle XX.

0: Era el primer moviment, l'allegro del concert per a clavecí i cinc instruments de Manuel de Falla, amb Lluís Vidal al clavecí i els solistes de l'enyorada orquestra de cambra del Teatre Lliure dirigida, com no, per Josep Pons.
1: Són les 10:40 en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música i continuem tots els matins del món, versió estiu.
2: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu. Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
1: I tornem als arpegis literaris. Abans d'ahir us vam fer un primer repàs d'algunes peces basades en obres de Shakespeare i avui en sentirem algunes més. David Guzmán, benvingut.
3: Gràcies, com esteu?
1: Molt bé. Esperant aquests llibres arpegiats.
3: Sí, ja us ho deia l'altre dia, el repertori és enorme. Avui s'estrena, com sabem, Falstaff al Liceu, que és aquesta tercera incursió de Verdi en una obra de Shakespeare, també amb Arrigo Boito al llibret. Clar, és una òpera que ja ha sonat, que tornarà a sonar, que des d'avui podem escoltar, però, per tant, volia reivindicar un altre Falstaff. Sí. Falstaff, recordeu, és aquest personatge de Shakespeare que apareix a les Alegres Casades de Windsor, però també als dos Enric IV, tràgic i còmic, contracor una mica, no? Però hi ha un Falstaff que va escriure Ralph Vaughan Williams el 1929, també a partir d'aquesta peça, Les Alegres Casades. De fet, Ralph Vaughan Williams ja havia escrit una música incidental per una obra de teatre, una escenificació, en aquest cas, d'Enric IV, i el que porto és Sir John in Love. Falstaff es diu John Falstaff, que és una òpera en anglès en quatre actes que el que feia era recuperar una mica l'esperit popular de l'època de Shakespeare per abocar aires també del passat, com en una peça famosíssima, una peça orquestral, que aquí escoltarem dirigida per Leonard Bernstein, basada en una melodia tradicional folklòrica, que és aquesta fantasia On Greensleeves.

0: quina fantasia, David?
1: Sí, sí, és molt bonica, aquest Greensleeves. Sí,
0: exacte, això estem parlant de començaments del segle XX, i ara crec que retrocedirem a meitats del segle XIX, no?, per anar al primer Shakespeare de Verdi.
1: Això mateix, el primer que va escriure, que és Macbeth, que va escriure amb Francesco Maria Piave, també col·laborador, llibretista habitual de la Traviata, sense anar més lluny, i que es va estrenar aquest Macbeth a Florència l'any 1847, i aleshores he triat una àrea també força coneguda, el primer acte, que és el moment en el qual Lady Macbeth li reclama, li demana a Macbeth que accepti la famosa profecia, és a dir, la corona del regnat d'Escòcia, amb aquella aclamació que va dient «Vien i t'afret, t'afanya't, no?» «Vine i accepta la corona, accepta el do», li diu literalment, i que ha encantat també algunes de les grans veus de la lírica, com que l'altre dia ja vam escoltar la veu de Maria Callas, avui he decidit convocar una altra gran soprano.
0: Renata Scotto, preferida pels liceistes, tot s'ha de dir,
1: Això mateix.
0: Aquí la tenim.

0: I jo no sé si el Xavier Montagut és més de la Renata Escoto o de la Maria Callas. Ara és el moment de saber-ho.
1: Em poseu entre l'espasa i la paret, eh?
0: Clar.
1: A veure, jo, què hem de dir de la Callas?
0: Hem de dir la resposta. Respon. A veure, què et sembla?
2: Mullet.
1: A mi m'agrada molt la Renata Escoto.
0: Doncs ja ho ha dit.
2: Veus, ja està, ja tenim. Ja confessió.
0: I en David Guzmán. Sí.
1: Però sense desmereixer, clar.
0: No, home, esclar.
1: La gran...
2: No, fa de mal comparar. És el pare o la mare, qui t'estimes més.
0: Bueno, i Guzmán, i tu què?
2: També el mateix. Sí, és veritat. Jo ara que sí, que escolta...
0: Sou liceistes autèntics, vosaltres dos, eh?
2: Pots comptar.
0: Doncs acompanyats de la veu de la Renata Escoto, tornem a la comèdia de fades, tornem al somni d'una nit d'estiu, però des d'una lectura, podríem dir, una mica més contemporània.
2: Exacte. Més actual. Recordeu que El somni és una de les comèdies de Shakespeare, una de les peces més portades en música, ho dèiem l'altre dia, no? I he portat ara una versió, que és la que va fer Benjamin Britten, l'any 60, que és una versió molt especial perquè té uns aires orientals. És un llibret del mateix Britten i de Peter Spears, i és una obra en tres actes que recrea el somni d'estiu, que és tota aquesta comèdia de fades amb aquest onirisme, i recrea tota aquesta ambientació, però amb picades d'ullet a la música asiàtica. Això també és molt interessant, no? És una producció australiana que va dirigir Baz Luhrmann, que és aquest director australià, per exemple, que va fer amb cinema Moulin Rouge, o Romeu i Julieta, o tantes altres pel·lícules. Una producció l'any 93, que el que fa és traslladar l'acció a l'Índia britànica, dominada pels britànics. Per tant, som al final del tercer acte, en Britten, amb el rei i la reina de les fades, Oberon i Titania, amb aquesta peça que es diu Now Until the Break of Day.

0: I David, permetem que ara canviem de gènere i anem als líders, que també s'han ocupat d'assumptes de Shakespeare.
1: Sí, sí, totalment. Per exemple, Strauss escriure 3 cançons d'Ofèlia, aquest personatge tristíssim de Hamlet, no? A partir de Hamlet, molt emotives, i també Brahms, que és el que he portat en aquest cas, amb una sèrie 5 líder, va fer 5 cançons breus per una representació de Hamlet a Praga, en aquest cas l'any 1873, i per tant escoltarem la primera de les cançons, que és el plany d'Ofèlia, preguntant-se com pot saber si el seu és un amor veritable, que es diu Wie erken ich dein Treulieb, i com que són molt breus aquests líder, també he posat la tercera cançó, en aquest cas corresponent a la mort del pare d'Ofèlia.

0: I quines veus ens acompanyen avui?
1: Sí.
0: Aquesta era de la Jessie Norman. Esteu contents, eh? Avui.
2: Jo un dia més estic tocant el cel.
1: Sí, és un plaer.
0: A veure, i no ens podem també, David, deixar un dels Shakespeares musicals més celebrats de tots els temps.
1: Qui no ha vibrat amb West Side Story?
0: Ah.
1: No?
2: Jo me l'esperava, eh?
1: Sí, home, és important. Sobretot perquè, com sabeu, Bernstein va fer una jugada molt... Un cop més estem en Romeu i Julieta.
2: Sí.
1: Va fer una jugada molt interessant, que és compondre tota aquesta meravella de música amb tota la instrumentació típica de Broadway, i molts més anys més tard, l'any 84, també el mateix Bernstein va adaptar-ho en una versió més operística, amb un enregistrament històric, amb disputa inclosa entre Josep Carreras i Kirite Kanawa, en aquest cas. I el que he triat, la peça que escoltarem, és una de les escenes més famoses i estimades a West Side Story, que és el famosíssim Tonight, escena del balcó.

0: David Guzmán, ens retrobarem dilluns vinent.
1: I tant.
0: Amb perfecte. Els teus llibres apreciats.
1: Llarga sí. vida, Shakespeare.
2: Exacte. Que la té.
1: I tant, i tant.

0: Xavier, ha arribat l'hora, hem d'anar plegant.
1: Ai, s'acosta les 11 i, vaja, aquestes dues hores, Rosa, passen volant, però demà tornarem a ser aquí acompanyats per...
0: Per una de les joves sopranos del país que segurament recordarà aquest any 2026 com excepcional, Elionor Martínez.
1: El va començar aquest 2026 guanyant ni més ni menys que 10 premis al concurs de cant Tenor Vinyes. I la seva carrera, la d'Elionor Martínez, sembla que no té aturador.
0: Demà li preguntarem al programa que fan possible Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us hem acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: I no em vull oblidar també del tècnic que ens ha donat suport des de Tarragona, l'Albert Cots. Ens retrobem demà divendres a les 9 en punt.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Berna, a Suïssa, per sentir un concert d'aniversari, els 50 anys del concurs Orfeus, que és un concurs de música de cambra suís que dona suport a joves músics suïssos o músics que han estat vinculats a institucions, a establiments educatius musicals suïssos. Només començar, els dos primers grups són catalans, sentirem el quartet Atenea i el quartet de saxos Keviart i, finalment, un trio fundat a Viena amb músics holandesos. És el trio amb piano Delta, qui interpretarà la nit transfigurada d'Arnold Schoenberg. És com s'acabarà aquest concert, que haurà començat amb el quartet Atenea interpretant l'opus 76, número 1, un dels quartets de Franz Joseph Haydn, i després sentirem el quartet de saxos Keviart interpretant Jean-Philippe Rameau i Miquel Urquiza. Aquest és el contingut del concert d'avui, una gravació de la Ràdio Suïssa de Parla Alemanya a Basilea del novembre del 2024, un dels concerts que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui el comencem amb un quartet de corda fundat a Barcelona l'any 2019 i que des d'aleshores s'ha convertit en una de les agrupacions catalanes més rellevants actualment. És el quartet Atenea, format per Gil Sisquella i Raül Campos, violins, Bernat Santacana, viola, i Ariadna Gmelich, violoncel. Quatre músics que han estat convidats a actuar per tota Europa en sales i festivals com el Festival de Lucerna, el Wigmore Hall de Londres, la Bienal de Quartets de Corda de Barcelona o la Schubertiada de Vilabertran, un quartet format a Basilea i també a Barcelona amb el quartet Casals. Estrena molta música nova també, per exemple, obres de Raquel García Tomàs, d'Antoni Ros Marbà o de Mauro Hertig, però avui els sentim interpretant un dels quartets de corda de Franz Joseph Haydn, el primer de l'opus 76, el quartet en sol major amb què comencem aquest concert d'avui. Haydn en versió del quartet Atenea, a partir d'ara i a Catalunya Música.

El concert que us oferim avui acaba de començar amb la música de Franz Josef Haydn, interpretat pel quartet de corda Atenea, fundat a Barcelona el 2019 i integrat per Gil Sisquella i Raül Campos, violins, Bernat Santacana, viola, i Ariadna Schmelich, violoncel. Han interpretat el quartet de corda en sol major opus 76, número 1, de Franz Josef Haydn, que és l'inici d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del novembre del 2024, el concert en què se celebraien els 50 anys del concurs Orfeus, un concurs de cambra que cada any des del 1974 premia conjunts de cambra excepcionals, músics suïssos o bé músics que han estudiat a Suïssa, com és el cas del quartet Atenea, un quartet català que hem tingut ocasió de sentir avui, una de les formacions de cambra més rellevants del panorama actual musical. I a continuació en sentirem uns altres de músics de casa nostra. Són els components del quartet Queviart, els saxofonistes Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara i Daniel Miguel, que van interpretar música de Jean-Philippe Rameau i de Miquel Urquiza en aquest mateix concert. Són músics que, a més de participar d'aquest 50è aniversari del concurs Orfeus, celebren també els seus 10 anys. El quartet de saxos Queviart va ser fundat el 2014 i al Palau de la Música Catalana hi va celebrar aquests 10 anys. 10 anys en què les seues versions fantàstiques han anat omplint de música les grans sales de concert europees. El quartet Queviart va néixer a l'ESMUC, va guanyar el primer Palau el 2016 i recentment ha estat també Echo Rising Stars. I avui, de moment, el sentim interpretant Jean-Philippe Rameau en un arranjament de la música del compositor del barroc francès, interpretant la suite en mi menor d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII, que sentirem en versió d'aquest instrument que no va aparèixer fins ben avançat el segle XIX. Per tant, Jean-Philippe Rameau en la versió per a quatre saxos del quartet Queviart.

Esplèndid, com sempre, el quartet de saxos Kevi Art, en aquest cas interpretant música de Jean-Philippe Rameau, un arranjament de la suite en mi menor de les peces per a clavecí del compositor del barroc francès. Música d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII que forma part d'aquest concert d'avui, en què el quartet de saxos Kevi Art participa i al concert del 50è aniversari del concurs Orfeus, un concurs que premia conjunts de cambra excepcionals com ho són aquests quatre intèrprets, Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara i Daniel Miguel, que van continuar la seva actuació i van interpretar música nova, música del bilbaí Miquel Urquiza, nascut l'any 1988. Inspirant-se en Rameau, va compondre Le Perfectabilité traité d'ornement, que ara interpreten en el que va ser l'estrena a Suïssa d'aquesta obra, el quartet de saxos Kevi Art.

Era el quartet de saxos Kevi Art interpretant música de Miquel Urquiza, el compositor de Bilbao nascut l'any 1988 i que, inspirant-se en Jean-Philippe Rameau, va compondre Le Perfectibilité Traité d'Ornement. Música que hem sentit en la versió del quartet de saxos Kevi Art, que van fer l'estrena a Suïssa d'aquesta obra. Una obra que es va estrenar al Palau de la Música Catalana també la tardor del 2024, el moment en què el quartet Kevi Art celebraia els seus 10 anys. Va ser fundat a l'ESMUC el 2014, van guanyar el premi el primer Palau el 2016, recentment han estat Eco Rising Stars i trepitgen amb molta força els escenaris europeus. Són una formació de cambra fantàstica que avui hem tingut ocasió de sentir interpretant Rameau i interpretant Miquel Urquiza. I a continuació sentirem l'últim grup d'aquest concert del 50è aniversari del concurs Orfeus. Sentirem un trio fundat a Viena el 2013 per tres músics holandesos. Són els components del trio amb piano Delta que ara interpreten La nit transfigurada, escrita per a sextet de corda l'any 1899 per Arnold Schönberg. N'hi ha dues versions més d'aquesta obra que va fer el mateix Schönberg, versions per a orquestra de corda del 1917 i el 1943. Però la que us oferim avui és un arranjament de Henk Gittard, nascut l'any 1953, versió per a trio amb piano de La nit transfigurada, l'opus 4 de Schönberg i en versió del trio amb piano Delta.

0: Eren els components del trio amb piano Delta, un trio fundat a Viena el 2013 per tres músics holandesos. Acaben d'interpretar un arranjament de Henk Gittard de La nit transfigurada, l'opus 4 d'Arnold Schönberg, música escrita l'any 1899 per Schönberg, música per a sextet de corda que Schönberg mateix va convertir en música per a orquestra. N'hi ha dues versions, de l'any 1917 i de l'any 1943. I nosaltres avui hem sentit aquesta versió per a trio amb piano interpretada pel trio amb piano Delta, que ha estat un dels participants al concert d'avui, el concert del 50è aniversari del concert de música de cambra suís Orfeus, un concert que dona suport a joves músics suïssos o músics formats en institucions musicals suïsses. Per exemple, el concert ha començat amb músics catalans, amb el quartet Atenea i amb el quartet de saxos Kebiart, i finalment s'ha acabat amb el trio amb piano Delta. Intèrprets excel·lents en aquest concert d'avui que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea el novembre del 2024, una gravació feta a Berna i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de Richard Strauss, el poema simfònic Opus 20, que ara interpreta l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Música de Richard Strauss, el poema sinfònic Don Juan, l'Opus 20 en versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Sabies que l'artista i educador nord-americà Fred Babb deia: "Per a milers de criatures, l'art i la música són la millor addicció, la seva pròpia creativitat."
1: A Catalunya Música tenim 7 de sons.

0: L'art i la música són tan poderosos que esdevenen la nostra pròpia droga, la nostra passió, la nostra via d'expressió i llibertat. Per això és tan important que els infants i joves les puguin experimentar i gaudir des de ben petits. Unir art i educació és una necessitat. Avui, en aquest set de sons, descobrirem un projecte que ha unit els 6 equipaments culturals nacionals de Catalunya per fer-ho una realitat. S'anomena La Cultivadora i en parlarem amb la seva coordinadora, Berta Soler, i les responsables dels serveis educatius del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori. A les seccions musicals, un himne ens farà pujar al tren de la llibertat i descobrirem la influència de Niccolò Paganini en la música de Franz Liszt. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Sovint anem tan atrafegats que ens costa parar i trobar moments per respirar i tancar els ulls un moment. Des del Set de Sons us animem a fer-ho gràcies a la música. Avui el nostre moment de calma musical ens el porta aquest love theme de la banda sonora que Rachel Portman va crear per a la pel·lícula Benny and June.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Quan l'art entra a l'aula, arrelen emocions i coneixements que poden transformar. Amb aquesta idea va néixer el 2023 La Cultivadora, un projecte compartit pels grans equipaments culturals del país. Ens ho explica la seva coordinadora, Berta Soler.
2: La Cultivadora és un projecte educatiu i cultural impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya, que això inclou l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. És una iniciativa que es va crear amb la finalitat de construir ponts entre les arts en viu i la comunitat educativa, i la missió de la Cultivadora és garantir l'accés lliure i universal a la cultura per, sobretot, posar en valor el fet cultural com un dret inalienable de les persones.
1: Una de les grans fortaleses de la Cultivadora és que centralitza tota l'oferta educativa en una única plataforma digital. Concerts, tallers, visites, recursos, tot a l'abast dels docents i adaptat a totes les etapes educatives.
2: Dins la plataforma digital de la Cultivadora podeu trobar de forma centralitzada tota l'oferta educativa dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals. Això inclou concerts, espectacles, tallers, postfuncions, visites guiades, recursos digitals per poder aplicar a l'aula, projectes de participació escènica, projectes de llarga durada, formacions per a docents, píndoles formatives digitals i un llarg etcètera que podeu consultar dins l'apartat de recursos o de llavors dins la web de la Cultivadora. Pràcticament totes les activitats educatives que tenim tenen linkats algun tipus de recurs que permet aprofundir i treballar amb més deteniment tots els continguts que l'espectacle o el concert ens ofereix després d'aquest visionat en viu. Tota l'oferta, tant d'activitats com de recursos, està pensada per tots els nivells educatius, des de I1 fins a l'edat adulta, és a dir, des de l'etapa infantil fins als adults, i la web permet filtrar per aquest nivell educatiu, però també permet altres filtres com diferents tipus de necessitats especials, per preu, per temàtica, per equipament i un llarg etcètera.
1: Entre les propostes més innovadores hi trobem els itineraris, que estableixen ponts entre equipaments musicals i escènics per enriquir l'experiència de l'alumnat.
2: Els itineraris es constitueixen com una proposta concebuda amb la voluntat d'establir un diàleg entre un equipament escènic nacional i un equipament musical nacional, amb la finalitat d'enriquir l'experiència artística de l'alumnat i donar una nova capa de significat i de sentit a través d'un llenguatge artístic diferent. D'aquesta manera, per posar un exemple, l'assistència a un espectacle escènic es complementa després amb un taller de caràcter musical i, per tant, des de la música es dona una nova lectura o una nova capa de significat a l'espectacle d'arts escènics que s'ha visionat anteriorment en un altre equipament. Per posar-vos algun exemple, a aquest curs tenim l'itinerari de Cèl·lula 6, que és un espectacle de dansa que passa al Mercat de les Flors i després es complementa amb un taller que durà a terme el Toni Mira al Palau de la Música Catalana.
1: Els docents també disposen d'un ampli ventall de recursos i materials formatius que els ajuden a preparar i aprofundir les experiències artístiques. Ens ho torna a explicar Berta Soler.
2: A l'apartat de recursos s'inclou una àmplia selecció de materials per enriquir i comprendre en profunditat els diferents espectacles o concerts dels equipaments. Hi ha recursos que van vinculats en una proposta escènica o musical concreta, però també hi ha propostes que són transversals per treballar diferents aspectes de les arts escèniques i musicals. Per posar-vos un exemple, pot hi haver un dossier dedicat a entendre què és l'escenografia o el vestuari i pot hi haver un recurs que vagi lligat concretament amb un espectacle. Per exemple, una web interactiva que ens parli sobre l'espectacle de la cuina de Rossini que es pot veure al Gran Teatre del Liceu. Els recursos abarquen des de dossiers pedagògics fins a webs interactives passant per podcasts o vídeos que ofereixen eines als docents i a l'alumnat per poder-se preparar abans d'assistir a l'espectacle o concert i també per seguir treballant aquesta proposta després d'haver-hi assistit.
1: Però la cultivadora vol anar més enllà d'oferir activitats. També aposta per ser un motor de reflexió i formació, donant eines als docents com a agents de canvi i fomentant que els artistes incorporin la mirada pedagògica en les seves creacions.
2: Per això hi ha una voluntat de crear focus groups amb docents i mirar de recollir quines són les seves necessitats, reflexions, suggeriments i alhora veure com la cultivadora pot ajudar-los, no, en el seu camí com a docents i agents transformadors i sobretot per explorar les possibilitats futures que pot tenir la cultivadora més enllà d'aquest espai web. Des de la cultivadora també es vol posar en valor la figura de l'artista pedagog i incidir en aquesta necessitat de formar els artistes des d'aquesta mirada educativa i pedagògica.
1: De fet, en aquesta línia, l'any passat es va posar en marxa la primera formació de llarga durada anomenada Públics Creatius, una experiència que va permetre als docents viure de prop el llenguatge artístic i fins i tot crear un espectacle conjunt.
2: L'any passat es va crear la primera formació de llarga durada anomenada Públics Creatius, en què els docents feien una jornada de formació en llenguatge artístic per acabar creant un espectacle que es va acabar presentant en un dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals, en concret al Teatre Nacional de Catalunya. I en aquesta formació també se'ls permetia assistir a 6 espectacles de la programació general dels 6 equipaments escènics nacionals. La idea era que amb l'assistència a aquest espectacle s'enriquia, no, l'experiència del docent de gaudir de les arts escèniques i musicals en viu i, a més, se'ls preparava amb una xerrada o conferència prèvia on se'ls donaven les claus per poder entendre i comprendre millor aquell espectacle en què després assistirien de forma conjunta.
1: En aquests 2 primers cursos, la cultivadora ja ha mobilitzat prop de 185.000 participants i més de 1.500 centres educatius, una xifra que confirma l'èxit del projecte i que marca un camí de futur amb més activitats i formacions repartides arreu del territori català. Ho resumeix la seva coordinadora, Berta Soler.
2: Durant el seu primer curs, 23-24, la cultivadora va oferir un total de 142 activitats educatives procedents dels serveis educatius dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals. En total, vam aconseguir atreure 184.800 participants procedents de 1.500 centres educatius i es van realitzar un total de 4.000 reserves mitjançant la plataforma. A més, es van posar a disposició de 150 recursos digitals i es va crear la primera jornada de formació per a docents creada de forma conjunta entre els 6 equipaments. El curs 2024-2025 es va consolidar el projecte amb més de 148 activitats i es van oferir més de 10 formacions especialitzades per a docents. De cara al curs 2025-2026, seguirem treballant amb les jornades matinals de formació, però les repartirem pel territori català. Ara mateix tenim confirmades una formació a Lleida, a Berga, a Tremp, a Girona i possiblement també a Tortosa. I la idea és anar-ho replicant als diferents serveis territorials de Catalunya.
1: Amb iniciatives com aquesta, les arts escèniques i musicals no només arriben a les aules, sinó que esdevenen llavor de comunitat, reflexió i futur compartit.
0: Set de sons. Idees musicals per compartir.

0: Catalunya Música.
1: Com hem vist, gràcies a la cultivadora, són molts els infants i mestres que poden gaudir de l'extensa oferta cultural dels 6 equipaments participants. Per a molts d'ells, per exemple, potser és la primera vegada que poden entrar al Gran Teatre del Liceu i gaudir de grans clàssics de l'òpera com aquest Vici d'arte, Vici d'amore, de Tosca, de Giacomo Puccini, una composició que trobem, per exemple, en l'espectacle familiar i escolar del Liceu, La Torre dels Somnis.

Un altre dels espectacles familiars i escolars que trobem dins de l'oferta de la Cultivadora és Volem amb Txaikovski, del Palau de la Música Catalana. En aquest cas, els infants poden entrar a l'univers màgic d'aquest autor a través dels fragments musicals del Llac dels Cignes, el Trencanous o la Bella Dorment. Una bona manera d'estimular la imaginació dels més petits. De la suite, ens sentirem aquest quart moviment, Panorama.

I seguim descobrint més propostes educatives que trobem a dins de la plataforma La Cultivadora. Ara sentirem una de les composicions que formen part de l'espectacle de música d'arrel Ulls Clucs de l'Auditori de Barcelona, La Griva, el Tord i el Gall. Per...

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Avui estem descobrint La Cultivadora, un projecte compartit dels 6 grans equipaments escènics i musicals de Catalunya. L'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta d'una plataforma que centralitza tota l'oferta per a escoles i docents, concerts, tallers, visites guiades, itineraris i recursos pedagògics. Però, sobretot, és una manera d'acostar la cultura a l'aula i de fer-la més accessible. Abans hem sentit la seva coordinadora, Berta Soler, i ara volem saber com ho viuen des de dins. Hem parlat amb les responsables dels serveis educatius dels 3 equipaments d'àmbit musical. Marta de l'Olmo, de l'Auditori, Gemma Canadell, del Palau de la Música i Jordina Oriols, del Liceu. Primer de tot, els hem preguntat per què calia crear La Cultivadora.
2: La creació d'un projecte com La Cultivadora era del tot necessari a la comunitat educativa. Ens vam emplaçar a dissenyar-lo i a conceptualitzar-lo amb l'objectiu clar i principal d'intentar donar resposta a tots aquells reclams de la comunitat educativa. I això ho hem fet intentant alinear-nos i reconduir aquesta relació dels 6 equipaments amb tot el cos docent de dues maneres, bàsicament. Una és la concentració dels programes educatius des de la terminologia més àmplia, sí? Els programes educatius dels 6 equipaments concentrats en la plataforma de La Cultivadora i, d'altra banda, el disseny i de formació ad hoc pel cos docent i de formació que el que pretén és treballar de manera transversal totes les disciplines.
3: Fa 3 anys, aquestes direccions van veure la necessitat i l'oportunitat que significava sumar esforços i treballar conjuntament. Les responsables dels serveis educatius ens van facilitar la possibilitat de somiar i de portar-ho a terme. Recordo molt bé el dia que ens vam reunir per primera vegada les 6 directores dels serveis educatius per analitzar i explorar reptes. A nivell personal em vaig sentir com si estigués fent una mena de carta als reis que potser finalment no seria possible. L'objectiu era ambiciós. Havíem d'explorar la possibilitat de crear un projecte juntes que fos d'àmbit nacional, per tant, que arribéssim a tot el territori català, i que suposés una millora respecte al que cadascuna de nosaltres ja estava fent des del propi equipament.
1: A la plataforma de La Cultivadora, els docents poden trobar tot un ventall de propostes dels 6 centres organitzadors amb activitats per a totes les edats i cicles educatius, recursos que acompanyen cada experiència i formacions per aprofundir en la relació entre art i educació. La Cultivadora vol ser un instrument útil i complet que respongui a les necessitats de mestres i alumnes. Per altra banda, un dels punts forts de La Cultivadora són els itineraris, experiències que combinen més d'una disciplina en una mateixa jornada i que obren noves lectures de l'art.
4: Els itineraris que es poden trobar a La Cultivadora per nosaltres tenen un valor molt gran. L'òpera té aquesta dimensió multidisciplinar, no?, de molts llenguatges artístics que hi intervenen i, per tant, en aquest cas, poder comptar amb l'expertesa, no?, d'un altre equipament de La Cultivadora més des de l'àmbit del teatre o més des de l'àmbit de la dansa, com pot ser el Teatre Lliure o el Mercat de les Flors, que ens fan una proposta que complementa l'espectacle que han vingut a veure al Liceu. Per nosaltres això és una oportunitat molt, molt, molt, molt valuosa.
1: La Cultivadora no és només una agenda d'activitats. També vol ser un espai de formació i reflexió per als docents, que esdevenen agents de canvi i transformació dins l'escola.
3: La Cultivadora vol que l'acció cultural i l'acció educativa en el nostre àmbit, que és el de la música i de les arts escèniques, es faci de forma coordinada, però sobretot de forma constant. Nosaltres creiem que la cultura i l'educació es retroalimenten i amb aquesta retroalimentació podem transformar, podem millorar el nostre entorn.
1: Després de 2 cursos de funcionament, les responsables coincideixen a valorar molt positivament l'experiència de La Cultivadora. Les xifres ho confirmen: més de 140 activitats per curs, prop de 185.000 participants i més de 1.500 centres educatius implicats.
2: L'experiència de La Cultivadora fins al moment és positiva, positiva 100%. Els inicis van ser complicats, vam haver d'unificar molts criteris entre sis equipaments, doncs, cadascun amb la seva pròpia casuística i complexitat. Però estic molt satisfeta del resultat, del punt on estem ara mateix i d'haver assolit i aconseguit unificar aquests objectius i treballar en comú i conjuntament per la comunitat educativa. La percepció dels centres educatius respecte a la cultivadora és bona. Hi ha molta feina a fer, sobretot en el tema de la captació d'un gran percentatge de centres educatius de Catalunya, doncs, que per diversos motius no assisteixen a cap dels nostres equipaments, però seguirem treballant, doncs, per poder oferir tots els nostres projectes i recursos i les nostres formacions per tot el cos docent i vetllarem per això.
3: Aquests 3 anys han estat uns anys de molta intensitat. Hem aconseguit moltes fites que a l'inici semblaven impossibles, però la veritat és que ens queda molt camí encara per recórrer. Nosaltres volem seguir sumant esforços, volem seguir compartint experiències, volem seguir ajudant a la comunitat educativa a transformar la seva realitat a través de la música, les arts escèniques i l'educació. Però, sobretot, volem sumar entre tots.
4: Doncs la valoració que fem de la cultivadora des del Liceu és molt positiva. Primer, perquè des de l'inici hem avançat en pas molt ferm per aconseguir els propòsits, no? Però, sobretot, penso que el que em quedo com a part fonamental de la cultivadora, no?, és les sinergies de treball que hem construït amb les responsables dels 6 equipaments.
1: Les veus de Marta de l'Olmo, Gemma Canadell i Jordina Oriols ens recorden que la música, el teatre i la dansa poden ser llavor d'aprenentatge i comunitat dins les aules. La cultivadora és un pont entre els equipaments culturals i les escoles i un camí compartit cap a una educació més artística i inclusiva.
0: Tots necessitem la música. 7 de sons.
1: Tota l'oferta de la cultivadora, com hem vist, està pensada per aprofitar els continguts artístics de la manera més òptima. Per exemple, què us sembla descobrir la figura de Pablo Picasso a través de la música del seu temps i, a més, fer un taller teatral? Aquí s'hi uneixen moltes coses: pintura, història, música, teatre. És el cas de l'itinerari Picasso, que comença a l'Auditori amb un espectacle musical ben diferent. Una de les composicions que s'hi poden escoltar és aquesta Acròbates, del ballet Parade, amb música d'Eric Satie.

Un altre dels itineraris de la cultivadora és el que sorgeix a partir de l'espectacle escolar del Gran Teatre del Liceu, La cuina de Rossini. En aquest cas, els alumnes primer gaudeixen de l'espectacle i posteriorment van al teatre lliure per descobrir com funciona per dins la maquinària d'un escenari. Tot seguit sentirem aquest Chito Chito, un dels fragments més coneguts de l'òpera La Ventafocs, de Gioachino Rossini.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha cançons que són més del que semblen. Aquesta temporada, al Set de Sons, busquem músiques que s'han convertit en himnes. Steal Away és un espiritual afroamericà que, a primera vista, parla d'anar-se'n amb Jesús. Però per a les comunitats esclavitzades dels Estats Units, al segle XIX, tenia un altre significat. Era un missatge codificat de fugida. Quan sonava, volia dir que era l'hora d'escapar a través de l'Underground Railroad, una xarxa secreta de camins, cases segures i persones compromeses que ajudaven els esclaus a fugir cap al nord lliure. Avui l'escoltem com a testimoni d'enginy i de coratge, com un cant que va convertir la fe en esperança i l'esperança en llibertat.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Situem-nos al París del 1832. En un concert de Niccolò Paganini, el jove pianista Franz Liszt queda absolutament trasbalsat. Quin home, quin violí, quin artista, exclama en sortir de la sala. Aquella experiència li canvia la vida. Decideix que vol portar el piano fins als límits que Paganini havia assolit amb el violí. Des d'aquell dia es proposa ser el Paganini del piano i d'aquesta fascinació neixen els seus famosos estudis d'execució transcendental segons Paganini, on transforma la tècnica endimoniada del violí en puresa i vertigen pianístic. Una mostra clara de com escoltar un músic pot encendre el camí d'un altre. Sentirem aquest Caprici número 24 de Niccolò Paganini.

El violí de Theo Thiem Langlois de Swart i el clavecí de William Christie donen veu a compositors barrocs oblidats com són Jean-Marie Leclerc i Jean-Baptiste Senailly, de qui hem sentit primer el segon moviment Gavotte de la sonata per dos violins en mi menor opus 3 en una transcripció per violí i clavecí, música de Jean-Marie Leclerc, i després aquesta sonata per violí i continu en mi menor opus 4 número 5 de Jean-Baptiste Senailly. I a continuació, uns extractes de la sonata en fa major, opus 2, número 2, de Jean-Marie Leclerc. Aquí hi veiem una expressió clara i un virtuosisme més controlat.

Theo Tim Langlois de Swart, violí, i William Christie clavecí ens han ofert ara la sonata en fa major, opus 2, número 2, de Jean-Marie Leclerc. I ara sí, per acabar, una obra molt més coneguda, d'Arcangelo Corelli, el compositor que, a través de les seves sonates, va contribuir al desenvolupament de la tècnica del violí i va inspirar deixebles com ara Geminiani i Locatelli i els admiradors francesos que ens acompanyen avui. Sentim de Corelli la magnífica sonata La Follia, en re menor opus 5, número 12, un conjunt de 23 variacions sobre un tema antic, les anomenades Folies d'Espanya. Corelli hi desplega tot el ventall expressiu i tècnic del violí, arpegis, passatges lírics, salts de registre, dobles cordes i un virtuosisme sempre al servei del discurs musical.

Excel·lent interpretació de la sonata per violí i baix continu en re menor La Follia, opus 5, número 12 d'Arcangelo Corelli, a càrrec de Théotime Langlade de Swart, violí, i William Christie, clavecí. El concert s'acaba aquí, però els intèrprets ens ofereixen dos visos, dues mostres més de la sonata francesa i la italiana. Primer, l'Allegro de la sonata en re major, opus 3, número 10, de Jean-Baptiste Senayer, i a continuació, l'Allegro de la sonata en la major, opus 1, número 7, de Francesco Maria Veracini.

0: Dos visos, l'allegro de la sonata en re major opus 3 número 10 de Jean-Baptiste Senayer i l'allegro de la sonata en la major opus 1 número 7 de Francesco Maria Veracini amb el violinista Théotime Langlois de Swart i el clavecinista William Christie. El programa que ens han ofert, titulat Els gustos reunits, ens mostrava que els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la seva música i alhora admiraven i absorbien l'encant i la naturalitat dels seus veïns italians. Una trobada d'estils que el segle XVIII va inspirar el concepte dels gustos reunits i que ha pres forma a través d'aquesta retrobada entre dues generacions, la del mestre del clavecí William Christie i la del jove violinista Théotime Langlois de Swart, que ens han redescobert, sobretot, dues grans figures del violí barroc francès, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. El concert el van registrar a Radio França, al seu auditori de París, al febrer del 2025, i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la música d'un dels grans compositors mexicans, Carlos Chávez, que va viure entre els anys 1899 i 1978 i va ser fundador de l'Orquestra Simfònica de Mèxic, que és l'orquestra que tocarà la peça que ara sentirem, el concert per piano i orquestra. El pianista és Jorge Federico Osorio i el director Carlos Miguel Prieto. Concert per piano i orquestra de Carlos Chávez.

0: estan en consonància amb la principal. Llavors, quan l'instrumentista de la tromba marina frega aquest dit suaument per sobre la corda, el que fa és forçar a la corda a vibrar en una d'aquestes freqüències que no és la principal. I això és el que fa que pugui fer diferents notes. És el mateix que fa la trompeta amb el llavi. En lloc de fer-ho amb el dit, ho fa amb el llavi. Llavors, la trompeta, natural, no té botons, no té pistons, ni té vàlvules, ni té res, sinó simplement té el llavi i un tub. I variant la pressió del llavi, el que es fa és aconseguir que l'instrument sonin diferents notes a la fonamental. En aquest cas, la fonamental de la corda és la que he dit, la principal, i quan es frega el dit per sobre es fa que surtin les freqüències secundàries. I amb això es poden fer melodies la mar de complicades, igual que amb la trompeta.
1: La tessitura estaria allò entre el violoncel i el contrabaix, més o menys?
0: Exactament. Ens hem d'imaginar com un instrument alt com un contrabaix i els més petits, que hi ha de diferents mides, com un violoncel.
1: Per tant, podríem parlar d'una família, també.
0: Sí, sí, perquè hi ha diferents mides d'instrument, per tant, és una família de trombes marines, i tant.
1: Abans hem parlat una mica dels llocs on sentien en el seu moment la tromba marina. He de dir tromba, eh? Estic acostumat a dir trompa i és tromba. I un d'aquests àmbits eren els convents de monges.
0: Sí, perquè curiosament en els convents i les esglésies en general estava prohibit que les dones toquessin els instruments de metall, la trompeta en particular, i clar, havien de buscar un substitut, i com que aquest instrument podia assumir el repertori de trompeta natural, doncs el que feien les dones és que tot tocava trompetes, agafaven una tromba marina i tocaven la part de trompeta amb una tromba marina. D'aquí també el nom de marina. Pot ser que sigui una confusió o una modificació de la paraula mariana, no? Perquè estem relacionant les dones, les monges que tocaven aquest instrument, i probablement també es podria haver dit tromba mariana i amb el temps s'hauria modificat a marina.
1: Mariana de Maria, no?
0: De Maria.
1: Sí, exacte. Aquest instrument sembla que últimament es torna a recuperar. Al Museu de la Música, si no m'equivoco, n'hi ha un, diria que fins i tot es pot veure, crec que està, forma part de l'exposició permanent, però no és un instrument popular, per dir-ho així, tot i que a internet trobem interpretacions amb tromba marina.
0: Sí, ja ho sabem, que hi ha gent que li interessen les coses estranyes, podríem dir, poc usuals, no? I com que estem en un món tan gran i amb un internet amb aquest abast tan enorme, doncs sí, sempre hi ha algú, ni que siguin pocs, ni que siguin 10 persones, tens 10 persones treballant en la tromba marina i tocant peces i construint-les, i això és fantàstic. Fins i tot hi ha compositors contemporanis que han demanat la construcció a mida d'una tromba marina amb més d'una corda per poder fer coses una mica més experimentals, podríem dir, no? Doncs sí, hi ha, per exemple, un concert per a tromba marina d'un compositor barroc que es diu Christian Gottfried Telonius. No és gaire conegut, però podríem dir que s'ha fet famós per aquest concert de tromba marina. I bé, doncs en sentirem el seu concert per a tromba marina, número 13, en re major.
1: Número 13 vol dir que n'ha fet 12 abans, de concerts de trompa marina?
0: Se suposa que sí, si no n'ha fet més després.
1: Molt bé, de moment sentirem un fragment d'aquest concert. Xavier Pagès Corell, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.

la música de la tromba marina i d'un dels concerts per aquest instrument que va compondre Christian Gottfried Telonius ens ha portat fins al final del programa. És, doncs, el moment dels agraïments, que aquesta vegada són per a l'organista Miquel González, l'organer Òscar Laguna i el compositor, director d'orquestra i professor del Conservatori del Liceu, Xavier Pagès i Corella. Gràcies a tots tres i gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Si en voleu més, ja sabeu que trobareu tots els nostres programes a catmusica.cat/tallerlutier i que teniu un correu electrònic a la vostra disposició per comentar qualsevol cosa en relació al programa. L'adreça és lutier@catmusica.cat, lutier a la catalana, és a dir, sense h, @catmusica.cat. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Teotim Langlois Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt, han interpretat el quart moviment, Vivace, de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui dediquem el programa a les bandes sonores de John Williams entre 1991 i 1995.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: Com que en aquest programa no volem donar les coses per sabudes, que sempre és sinònim de deixar gent de banda, cosa que a nosaltres no ens agrada, si no coneixeu aquest compositor John Williams, que sapigueu que estem parlant del compositor viu de música de cinema més popular i amb més seguidors. Història viva de la música cinematogràfica, amb una carrera que comença a finals dels anys 50, que va ser un dels renovadors de la música sinfònica en el cinema a mitjans dels 70 i que la seva llista de bandes sonores mundialment més conegudes és llarguíssima i que jo afirmaria que segur que n'heu sentit més d'una de seva, ja que la seva filmografia inclou totes les bandes sonores de la nissaga de debò de pel·lícules de la Guerra de les Galàxies i també la banda sonora de E.T. l'extraterrestre, la música de les diverses pel·lícules de l'Indiana Jones, seva és la música de la llista de Schindler o la primera del Harry Potter, en una, com dic, llarga, llarga, llarga llista de molts més títols. John Williams, com dic, és història de la música del cinema i ha fet història de la música cinematogràfica.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Com us deia en començar, avui farem un repàs a la música de John Williams entre els anys 1991 i 1995. Doncs bé, el 1991 en Williams va compondre una nova banda sonora per a una nova pel·lícula de Steven Spielberg. I no va ser una pel·lícula qualsevol, va ser la pel·lícula amb la que aquest director, l'Spielberg, ens va voler donar la seva particular mirada sobre la història i el conte de Peter Pan. La pel·lícula es va titular Hook, és a dir, Garfi, com el capità enemic de l'heroi Peter Pan. Un film protagonitzat pel Robin Williams fent de Peter Pan, la Julia Roberts, que feia de campaneta, i en Dustin Hoffman com el malvat capità Garfi. Un film espectacle total, ple de fantasia, amb una banda sonora grandiloquent, brillant, molt emocional i platòrica, a càrrec, doncs, de John Williams. Segurament una de les bandes sonores més reconegudes d'aquells principis dels 90 d'aquest compositor. De la banda sonora de John Williams per a Hook, del 1991, sentim el tema Tu ets en Pan, pertanyent a un moment molt emotiu en la pel·lícula i on tota l'expansió musical amb cors inclosos de l'inici del tema que correspon al moment en què el protagonista adquireix consciència de qui és en realitat, el succeeix un desenvolupament del mateix tema molt més contingut, en el que l'emoció és més íntima, amb un des de nostàlgia i amb una sonoritat que alhora ens evoca també la música del primer sinfonisme del cinema del Hollywood més clàssic.

L'altra banda sonora del 1991 de John Williams va ser per a un film totalment oposat a l'anterior. Si Hook és una pel·lícula que sobretot tracta de com mantenir l'esperit infantil a pesar de fer-nos adults, aquesta altra pel·lícula, a la que ara em referiré, parla de tot el contrari, d'un somni que es trenca, d'una il·lusió que es perd, d'una foscor que envaeix la llum. La pel·lícula és JFK, que és com es coneixia i són les inicials de John Fitzgerald Kennedy, el president dels Estats Units que va ser assassinat a la ciutat de Dallas el 22 de novembre del 1963. Aquest film, dirigit per Oliver Stone, tracta dels enigmes d'aquell assassinat amb totes les seves complexitats, tenint com a protagonista el fiscal encarregat del cas, encarnat per Kevin Costner. Un film complex, sombrívol, on tot són sospites, sospitades conspiracions i relacions fosques dins dels entramats del poder. La banda sonora de John Williams per a JFK és una banda sonora força complexa, també, acompanyant quan toca l'enrevessat desenvolupament argumental del film. De totes maneres, té un tema destacat, que és el que sentirem, el tema dedicat al president assassinat, el tema de JFK. Un tema bonic, primer desenvolupat a piano sol, després amb piano i cordes. Un tema, com dic, bonic i fins i tot esperançat, un tema positiu, com tot allò que s'ha volgut que en Kennedy representa. Però un tema que en la seva part final es tronca, es perd i dona pas a l'assonància, a la desaparició de la melodia, al final del somni que es tronca de forma traumàtica i definitiva.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Passem a l'any 1992. Aquell any, John Williams també va compondre dues bandes sonores. La primera va ser per a la segona part de Sol a casa. Recordeu aquelles aventures d'aquell nen que feia carones i el que la seva família se'l descuidava i s'havia d'espavilar tot solet i s'acabava enfrontant a uns pobres lladregots poc a penes? Aquella era una d'aquelles ocasions en què el cinema aconsegueix que et posis del costat del més dèbil i vols que aquell nen mig psicòpata acabi fatal ja d'una vegada i els dos pobres desgraciats aquells finalment triomfin. Doncs bé, dos anys després s'estrenava la segona part, Sol a casa 2, perdut a Nova York, en la que simplement tot era el mateix, canviant d'escenari, en el que era un segon clar avís del que ens esperava. I ara ja tenim. Quan es fa una educació sense límits, es comença per no posar límits i consentint les criatures i s'acaba fent la reforma del carrer Consell de Cent. Naturalment, el final tornava a ser un final feliç per a la criminal criatura i John Williams ho musicava d'aquella manera tan seva, tan nadalenca, amb Nadala inclosa, i al final reprenent el tema principal de la primera banda sonora.

L'altra banda sonora de John Williams el 1992 va ser per al film Far and Away, que aquí es va traduir com Un horitzó molt llunyà. Un film de Ron Howard protagonitzat per Tom Cruise i Nicole Kidman sobre les aventures d'un jove irlandès pobre i la seva estimada jove irlandesa rica, que decideixen fugar-se del seu país i emigrar als Estats Units per fer fortuna i tenir un futur junts. Un film que comença il·lusionador i que va derivant cap a terrenys més dramàtics i tensos, però amb un final platòric, quan es produeix la cursa dels centenars de pioners amb els cavalls i els seus carros mirant d'arribar a les diverses parcel·les de terreny posades a disposició a la praderia del Salvatge Oest i plantar-hi la seva bandera on poder construir la seva granja i aixecar el tan desitjat futur d'esperança en una vida millor. Sentim de John Williams precisament la música d'aquest emocionant i emotiu moment, el tema La cursa per la terra.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I ara atenció, perquè arribem al gran any d'aquests 5 anys que tractem avui en la carrera de John Williams. De fet, el 1993 va ser el veritable gran any de la dècada dels 90 d'aquest compositor. L'any 1993 és l'any de la llista de Schindler, el film de Steven Spielberg sobre l'Holocaust, amb un tractament de la música en la pel·lícula plena d'intel·ligència i de coherència. La temporada passada vam dedicar un violí vermell sencer a aquesta banda sonora i, tot i que potser no queda bé que ho digui jo, no m'estaré de dir-vos que us recomano aquell programa. Si podeu, recupereu-lo a través del Trescat a la carta, perquè, és clar, de la llista de Schindler tothom té present i li ve immediatament a la memòria el seu tema principal, que ara el sentirem. Però aquesta banda sonora és molt més que aquest tema. I ho dic pel paper que la música juga en el film. La llista de Schindler és una pel·lícula sobre l'Holocaust. Sí, aquest és l'argument. Però el tema és la possibilitat de redempció. La possibilitat, habitant en el costat fosc, de poder acabar anant a la llum. I en aquesta pel·lícula la música fa el mateix recorregut que el protagonista. Passa de ser, primer, la música patrimoni del mal per acabar sent la música de la redempció i la llum. En fi, que si voleu saber-ne més, doncs això, recupereu aquest violí que us dic que li vam dedicar la música de John Williams per a la llista de Schindler. Em sembla que va ser l'any passat, si no recordo bé, la temporada passada. Nosaltres ara sentim i gaudim del tema principal amb el violí solista d'Isaac Pellman.

Després de sentir aquest tema, no em puc resistir a oferir-vos un segon tema de la banda sonora de John Williams per a la llista de Schindler. Us convido a sentir el tema titulat Immolació.

1993 va ser l'any de la llista de Schindler, sí, però també va ser l'any de Jurassic Park. Us hi fixeu? Déu-n'hi-do. Sí, ben bé, dues pel·lícules ben diferents, ja ho sé. Però, renoi, les dues del mateix director, Steven Spielberg, del mateix compositor, John Williams, i les dues uns èxits mundials absoluts i veritables fenòmens. Sobretot aquesta darrera, Jurassic Park, que va provocar una mena de febrada pel món dels dinosaures, de la qual encara duren els calfreds. I de nou magistral banda sonora de John Williams, una banda sonora molt més fosca del que ens ve al cap quan la pensem, però amb moments d'absoluta glòria musical cinematogràfica, amb un tema principal dels més principals de la carrera d'en Williams.

I ara, per canviar una mica de registre i ampliar també una mica la mirada, vull referir-me a la música concertística d'en Williams. Perquè, sí, John Williams, a més de compondre bandes sonores, música de cinema, també té una trajectòria com a compositor de peces de concert. De música clàssica, vaja, si ens agafem a l'etiqueta popular. Per exemple, entre el 1991 i el 1995, John Williams va compondre un concert per a clarinet i orquestra, el 1991, un concert per a fagot i orquestra, el 1993, i el 1994 un concert per a violoncel i orquestra. Déu-n'hi-do! Ja que estàvem situats en les bandes sonores de John Williams del 1993, quedem-nos amb el seu concert per a fagot d'aquell any. Va ser un concert que John Williams va compondre per a Judith Leclerc, la principal fagotista de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, per commemorar el 150è aniversari de la fundació d'aquesta orquestra. L'estrena d'aquest concert, amb la Judith Leclerc i la Filarmònica de Nova York, sota la direcció de Kurt Masur, va ser el 12 d'abril d'aquell mateix any. El concert porta per títol Cinc arbres sagrats, i John Williams es va inspirar per compondre'l en textos del poeta i novel·lista britànic Robert Graves. Està estructurat, per tant, en cinc moviments, i cadascun d'ells amb el nom d'un arbre de la mitologia celta. Us proposem de sentir el quart, el que representa el freixe. El freixe s'associava mitològicament amb la lluita. És el moviment més curt i menys melòdic de tot el concert. Després dels fragments que hem sentit de bandes sonores de Williams, el que sentirem ara és ben diferent.

I tanquem aquest any 1993 de la trajectòria musical de John Williams amb una altra audició que no és de música de cinema, però aquesta sí, ho sembla força. Sentim la peça composta per John Williams, per encàrrec, per a la celebració del casament del príncep Naruhito del Japó amb la princesa Masako, una peça titulada Sound the Bells, que sonin les campanes.

0: del 1993, no és d'estranyar que John Williams no compongués cap banda sonora el 1994 i que la seva producció musical quedi circumscrita al concert per a violoncel que ja he esmentat abans. Per tant, passem a 1995.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: I del 1995 tenim dues bandes sonores més de John Williams. La primera, un nou film d'Oliver Stone. Si el 1991 aquest director va voler tocar el tema fosc de l'assassinat del president Kennedy, el 1995 va voler tornar a tocar un altre episodi ombrívol i tenebrós de la història dels Estats Units, la presidència de Richard Nixon. El president, recordem-ho, que el 1974 es va veure obligat a dimitir arran de l'anomenat cas Watergate i pel que se l'acusava, atenció, per obstrucció a la justícia, per abús de poder i per desacat al Congrés, a banda de per haver mentit descaradament als nord-americans. Per això va dimitir? Vaja. Suposo que cada cop que en Donald Trump passa per davant del retrat de Nixon a la Casa Blanca, li deu agafar un atac de riure. En fi, la banda sonora de John Williams per a Nixon és en la línia de JFK, temes que retraten l'ambient d'intriga que envoltava el personatge i alguns temes de textura nostàlgica per retratar també la seva soledat. Nosaltres us oferim el tema que obre la banda sonora titulat Els anys turbulents.

I la segona banda sonora de John Williams d'aquell any 1995, i per tant la nostra darrera audició d'avui, pertany a la pel·lícula Sabrina, el remake que el director Sidney Pollack va realitzar del film del mateix títol dirigit per Billy Wilder, l'any 1954. Un remake molt bonic i amb molta cel·lofana, amb Harrison Ford, Julia Ormond i Greg Kinnear, que sempre queden bé, però que ni de lluny arribava a la genialitat de Billy Wilder amb Sabrina original, amb Humphrey Bogart, Audrey Hepburn i William Holden, en el conte romàntic de dos germans rics que s'enamoren de la filla del xofer de la família. De la banda sonora de John Williams, una banda sonora romàntica com la història que explica la pel·lícula, el que més es destaca és el seu bonic tema principal, el tema de Sabrina.

Ai, que bonic. Bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que hem repassat les bandes sonores de John Williams d'entre els anys 1991 i 1995. En el nostre tradicional programa d'aniversari i homenatge a aquest compositor, que avui, 8 de febrer, fa 94 anys. Un any més, per molts anys, John Williams, i gràcies sempre. I també gràcies a vosaltres per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit de la música que avui us hem ofert. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

L'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El quartet Enescu ens ha interpretat el quartet de corda en sol menor, opus 10, de Claude Debussy.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: A continuació, us convidem a sentir l'obra Laberinto, de Xavier Montsalvatge, tal com l'interpreta l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokoff.

0: Hem sentit l'obra Laberinto, de Xavier Montsalvatge, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokov.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Hola a tothom, sóc la Maria Montes i us saludo des de la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Falten pocs minuts perquè siguin les 9 del vespre i d'aquí ben poquet començarà una nova edició de Clàssica a la platja. Una cita que ja s'ha convertit en un dels grans esdeveniments musicals de l'estiu a la ciutat i que un any més reuneix milers de persones davant del mar per compartir la millor música simfònica. Tot just ahir mateix ens trobàvem aquí, en aquest mateix indret, per compartir plegats el concert de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que, per cert, si no el vau poder sentir en directe, sapigueu que el trobareu a la plataforma 3CAT. I aquest vespre de dijous, doncs, els protagonistes seran els membres de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlo. Però bé, en aquesta transmissió no estic sola, afortunadament, ja que m'acompanya l'Esther Plana. Bon vespre, Esther.
1: Bon vespre, Maria. Molt contenta de ser-hi per compartir aquesta nit que promet ser tota una experiència.
0: Doncs sí, els oients habituals del canal ja sabeu que l'Esther Plana la trobem al capdavant del seu programa Set de Sons i també forma part de l'equip del magazín Tots els Matins del Món. I avui, Esther, és la teva primera platja, podríem dir.
1: Primera platja. Acostumo a anar a la platja, però no acostumo a sentir música clàssica a la platja.
0: A la platja, clar.
1: I he de dir que tenia moltes ganes de ser-hi perquè és un esdeveniment que crec que val molt la pena viure de prop. Per la música en directe, per l'OBC, per el repertori, però també per l'experiència compartida amb tota la gent que avui està en aquesta platja de Sant Sebastià de Barcelona.
0: En són uns quants, eh? Això
1: sí,
0: ja ho veiem des d'aquí.
1: Sí, sí.
0: I és que és cert, vull dir, aquests concerts sempre són una experiència d'aquelles per gaudir una mica més de l'estiu i sobretot, doncs clar, fer-ho en companyia. I parlant de companyia, doncs donar les gràcies a totes les persones que avui fan possible aquesta transmissió, que són en Xavier Cussó i en Josep Forns, al control tècnic, Rosa Massaguer a la producció i a l'Avinguda Diagonal, l'Oriol Pinart i l'Eulàlia Bé. Benito. I per cert, el que dèiem, no? Déu-n'hi-do, la gent que hi cap aquí, la platja de Sant Sebastià, s'ha preparat un any més per acollir-hi unes 30.000 persones, que es diu ràpid, i si ens hi fixem en les edicions anteriors d'aquesta clàssica a la platja o ahir mateix, és fàcil predir que l'assistència en aquesta edició 26 doncs rondarà també aquestes xifres.
1: Sí, la veritat és que costa imaginar un entorn millor per escoltar música simfònica. La brisa del mar, la posta de sol que encara deixa rastres sobre l'horitzó i una platja plena de persones disposades a deixar-se endur per la música. I per cert, si ens esteu escoltant i voleu accedir al recinte, recordem que es tracta d'un concert completament obert i gratuït. Sapigueu que hi ha tres possibles entrades. Una és per la plaça del Mar, una altra entre el Club de Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona, i la tercera pel lateral del Club Natació Barcelona a l'alçada de l'escenari. Però haureu d'afanyar-vos una mica perquè això està a punt de començar.
0: Això li queda ben poquet per arrencar. Nosaltres som aquí ben amagades al nostre espai de transmissions, però pendents de tots els detalls en aquests darrers minuts previs al concert, que aprofitem també, doncs, clar, per parlar de les peces que podrem sentir tot seguit. És un programa que ens portarà, ja veureu, per alguns dels grans noms del romanticisme. Aquesta nit sentirem música de Borodin, Rachmaninoff, Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. Cinc compositors, cinc maneres d'entendre l'orquestra i cinc pàgines espectaculars del repertori simfònic.
1: Totes les peces que sentirem formen part de sinfonies molt estimades pel públic, però no les sentirem senceres, sinó que ens quedarem amb moviments especialment brillants, intensos i inspiradors.
0: Doncs sí, d'alguna manera es tracta de construir una sinfonia imaginada amb aquests petits fragments, anirem anunciant-los puntualment, però sempre va bé, jo crec, Esther, fer una ullada al menú. Així doncs, el concert començarà amb l'Allegro de la Sinfonia número 2 de Borodin, que és una obra que sovint rep el sobrenom d'heroica perquè evoca les llegendes i l'esperit èpic de la Rússia medieval.
1: I després arribarà Rachmaninoff i la seva segona sinfonia, una de les partitures més estimades d'aquest compositor rus. El segon moviment que sentirem combina grandesa, tensió i un lirisme que ja anticipa alguns dels moments més emocionants de l'obra.
0: Al final ja retornarem a Rússia perquè abans li tocarà el torn a Johannes Brahms i el Poco Allegretto de la seva tercera sinfonia. I tot seguit Antonín Dvořák, amb qui connectarem amb l'amor per les seves arrels musicals i la nostàlgia amb el tercer moviment de la seva vuitena sinfonia, que és tan bonic, perquè Dvořák tot ho feia bonic i les melodies de Dvořák són increïbles. I tan sols ens quedarà l'esclat final, doncs.
1: Sí, i si hi ha una peça que garanteix un final espectacular és precisament aquesta. Al final de la quarta sinfonia de Tchaikovsky, aquest moviment on desplega tota la força de l'orquestra amb una autèntica celebració sonora que culminarà el concert fent-nos sentir el romanticisme més explosiu i més expansiu i més de tot.
0: I de tot. perquè avui aquesta sinfonia imaginada de l'OBC jo crec que funcionarà molt bé, perquè aquest tipus de repertoris en dies com avui agraden molt i la gent està molt predisposada. Nosaltres des d'aquí podem veure les primeres files, diguéssim, del públic. Hi ha força ventalls i vanos, perquè és veritat que la calor aquí...
1: Fa calor, sí.
0: Es nota, fa i la humitat calor. També. Sentim els primers aplaudiments, hi ha la presentadora de l'esdeveniment sobre l'escenari, els músics ja estan preparats, però sembla que encara tenim una mica més de marge per continuar introduint aquest esdeveniment.
1: Sí, un esdeveniment, doncs recordem que és una sinfonia imaginada, que a mi aquesta idea m'agrada molt, no? Unir 5 compositors diferents, agafar diferents moviments de les seves sinfonies i unir-la amb una sola, no? Com una mena de collage.
0: Sí,
1: és una bona barreja fer-ho, no?
0: Sí, a veure què tal funciona. Jo crec que segurament els membres de l'OBC i Ludovic Morlo ho han preparat bé i això serà tota una troballa. Ara mateix es retira la presentadora d'avui, la Laura Sangra, pels qui seguiu la transmissió a través de BTV. I de moment l'orquestra espera, no hi ha il·luminació, el director Ludovic Morlo encara no ha aparegut a l'escenari, però se sent aquella remor perquè ara mateix arriba el concertino. Per tant, toca repassar l'afinació, saludar primer, que això és de ser ben educats, que això no se'ns pot oblidar.
1: I més davant d'un públic que pot ser d'unes 25.000 persones.
0: Sí, tu t'imagines quedar malament davant de tota aquella gent?
1: Malament, no, home, no. S'ha de ser elegant, l'elegància sempre, encara que el públic estigui sentat en tovalloles i a la sorra.
0: Sí, ells en tovalloles i a la sorra i ben fresquets, però hem de dir que els músics van vestits de rigorós concert, eh? Tothom de negre, perquè això és un concert com s'ha de fer, vull dir.
1: Evidentment. I amb música de romanticisme, allò una mica diferent, eh? Perquè hi ha com 5 visions del romanticisme.
0: I tant, perquè és el que dèiem, hi ha aquella energia de Borodin en la força heroica i Rachmaninoff, no?, dins d'aquest mateix territori que esdevé sempre amb Rachmaninoff, aquesta passió, no?, que desborda. I després, clar, canvi, no?, perquè arriba Johannes Brahms i passem a un altre registre.
1: Sí, ens relaxem una mica, no?, amb Brahms també, aquesta intimitat, aquesta melangia una mica que ens pot transmetre Brahms en aquesta peça, i Dvořák torna a la llum, torna al moviment, torna a la dansa, no?
0: A mi és que crec que se m'està notant quina és la peça que més m'agrada de la transmissió d'avui, però sí, la vuitena de Dvořák, Déu meu, quin goig poder-ho sentir a la platja, a casa o allà us trobeu, perquè gràcies a transmissions com aquesta i a la ràdio, doncs podem fer-ho. Ara sí, els primers aplaudiments per Ludovic Morlo, que saluda el primer faristol dels primers violins, saluda l'orquestra i també el públic present aquí a la platja de Sant Sebastià. Per tant, sembla que això comença.
1: Això comença i molta expectació, a més, eh?
0: L'Allegro de la Sinfonia número 2 d'Alexandre Borodin.

0: D'aquesta manera tan rotunda acaba aquest primer moviment de la segona sinfonia d'Alexandre Borodin, música poderosa i plena de caràcter, amb aquesta sonoritat tan característica de l'escola russa del XIX.
1: Doncs sí, i continuarem amb un altre dels grans compositors russos, Sergei Rachmaninov, en aquest cas, que també hi portarà doncs, la seva part de força i llum.
0: I ho farem amb el segon moviment, l'Allegro Molto, de la seva segona sinfonia.

0: Doncs és que aquest moviment té de tot, té impuls, té tendresa, té melangia, conté tot. Era el segon moviment, l'Allegro molto, de la segona sinfonia de Sergei Rachmaninov.
1: Sí, i aquí l'OBC ens ha demostrat doncs, la seva capacitat per construir aquests grans arts simfònics. I ara anem cap al cor d'Europa amb Johannes Brahms i el tercer moviment de la seva tercera sinfonia.

0: Poques melodies són tan reconeixibles com aquesta, una música que combina nostàlgia, elegància i una gran senzillesa expressiva.
1: Doncs sí, el Poco Allegretto de la tercera sinfonia de Johannes Brahms. Tenim l'Eulàlia Benito allà a l'Avinguda Diagonal, que ens deia, ostres, heu alabat molt a Dvořák, què passa amb Johannes Brahms? I és que, clar, Brahms és increïble. Continuem precisament, però ara sí, amb Antonín Dvořák i la seva vuitena sinfonia, l'anglesa.

0: Doncs ara sí, aquest final, aquest allegro con fuoco que tanca la quarta sinfonia de Piotr Ilitx Txaikovski, que en Ludovic Morló abans no ens ha dit ni deixat anunciar-ho, eh?
1: Exacte, i una peça que gairebé ens ha fet aixecar amb molts de la tovallola, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: tant,
1: recordem
0: clar.
1: Que estem a la platja, per tant, estem aquí escoltant aquesta música que ens ha fet vibrar.
0: Jo crec que sí, a més, hem de dir que és el darrer moviment d'aquesta sinfonia imaginària que ens proposa avui l'OBC en aquest segon concert de clàssica a la platja. El que sentim són els aplaudiments perquè Ludovic Morló havia sortit i torna a l'escenari.

0: Doncs hem tingut propina musical aquí a la platja de Sant Sebastià amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, l'OBC, i el seu director titular, el Ludovic Morló, amb aquesta dansa hongaresa número 1 de Johannes Brahms.
1: Sí, una elecció curiosa per fer-ho com a vist avui, perquè de fet va obrir el concert d'ahir.
0: Sí, l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu va triar començar amb aquesta dansa hongaresa i una manera de tancar el cercle ben poètica és arribar al final d'aquest segon concert amb aquesta dansa hongaresa número 1 de Brahms. I per tant, pel que sembla, amb aquesta explosió final, arriba a la seva fi doncs, aquest concert de clàssica a la platja.
1: Sí, avui hem compartit música de Borodin, Rachmaninov, Brahms, Dvořák, Tchaikovsky i hem tornat a Brahms.
0: L'Eulàlia estarà contenta.
1: Sí, exacte. Interpretada, com dèiem, per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
0: Doncs sí, tot sota la direcció de Ludovic Morló, que una vegada més doncs, ha conduït l'OBC davant dels milers de persones que han omplert la platja de Sant Sebastià.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta vetllada d'estiu a Tocar de Mar.
0: I també gràcies de part de tots els companys i companyes que hi hem treballat, en Xavier Cussó i en Josep Forns, al control tècnic, Rosa Massaguer a la producció i Oriol Pinart i Eulàlia Benito als estudis de l'Avinguda Diagonal amb en Manel Gil i en Pepi Quinteros. Més música!

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que ens feia el Palladian Ensemble.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions, desitjant que estigueu bé des dels estudis de Catalunya Música, on Oriol Pinart, el muntatge musical, i Jaume Radigales us proposen una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, edició número 4 d'aquesta temporada 24 a la sintonia de Catalunya Música i que una setmana més dedica monogràficament el programa a una gran figura d'aquestes que formen part d'aquesta anomenada generació de l'edat d'or de la fonografia operística. Avui, si haguéssim de sintetitzar com podríem definir el personatge, la protagonista, perquè es tracta d'una cantant femenina, d'una soprano, per ser més exacta, si l'haguéssim de definir, podríem jugar amb allò del típic tòpic, però és que es cau perfectament a la veu de Gundula Janowitz. Parlem d'una gran dama.

Gundula Janowitz va néixer a Berlín l'any 1937, en concret el 2 d'agost, i ha estat una de les sopranos líriques alemanyes més grans de la història del cant germànic, malgrat que ha abordat també el repertori italià. La definíem com a gran dama, doncs perquè el seu timbre pur, el seu control vocal, la seva musicalitat i elegància la converteixen en això, en una gran dama del cant. Va estudiar al Conservatori de Graz, a Àustria, i l'any 1960, amb 23 anys, va debutar a l'Òpera de Viena. La popularitat li va arribar ben aviat i aviat també va poder formar part de l'equip vocal habitual de Herbert von Karajan, que sovint va comptar amb ella per les seves produccions, tant d'òpera com també de concerts a l'entorn, per exemple, d'obres com la Novena Sinfonia de Beethoven. Tenia 22 anys Gundula Janowitz quan va audicionar per ell i Karajan li va dir: «Si promets treballar dur, et portaré al món», i a fe que ho va fer durant més de 20 anys. Vaig ser cantant amb Karajan, de qui vaig aprendre a cantar, sobretot en el repertori de concerts. Va ser el meu millor mestre, va declarar Gundula Janowitz en ocasió d'una entrevista que li van fer i a l'entorn de la pregunta sobre el cèlebre i controvertit director austríac. Janowitz va ser una soprano de repertori, especialment, us dèiem abans, d'òpera alemanya, i especialment en llengua alemanya, sense oblidar les òperes italianes de Mozart. Però sobretot serien Weber, Beethoven, Richard Strauss, Wagner i en el terreny del concert les obres de Bach amb les que va excel·lir. Malgrat tot, va també fer algunes incursions en òpera italiana, com el paper d'Elisabetta, el Don Carlo, entre d'altres. I va ser cèlebre per les seves actuacions arreu, tant en festivals com els de Bayreuth, Kleinburn, Ais de Provença, a Salzburg, com també en teatres com el Metropolitan de Nova York, les òperes de París, de Viena, l'Escala de Milà, el Covent Garden de Londres i algunes produccions ja mítiques com la cèlebre interpretació que va fer de la Comtessa d'Almaviva en una producció de Les Noces de Figaro dirigides escènicament per Giorgio Strehler i musicalment per Georg Solti. Retirada l'any 1990, amb tan sols 53 anys, es va retirar en el paper d'Ariadne auf Naxos, malgrat que durant els propers 7 anys, fins al 1997, Janowitz va seguir interpretant diverses sessions de recital, amb diverses liderament inoblidables pels qui varen tenir la sort d'escoltar-la en directe. I comencem un breu repàs de la seva trajectòria amb l'ària d'Agathe, Leise, Leise, Agathe, abans de la part lenta, el Weihnachte Mir der Schlummer, del Caçador Furtiu, de Karl Maria von Weber, una interpretació de 1967, quan la soprano comptava 30 anys amb la direcció musical de Ferdinand Leitner davant de l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín.

Vinate mir der Schlummer i Leise Leise Agate, aquesta ària del caçador furtiu de Karl Maria von Weber que sentíem amb la veu de Gundula Janowitz amb l'acompanyament de l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín dirigida per Ferdinand Leitner d'una gravació de 1967. De 11 anys més tard és la gravació que va fer en estudi del Fidelio de Beethoven en aquesta ocasió dirigida per Leonard Bernstein davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Sentim l'ària de Fidelio o de Leonora Abscheulicher.

La definíem com a gran dama i esperem que aquest fragment hagi servit per justament confirmar això que us dèiem. Sentíem Gundula Janowicz amb aquest Abscheuliche que canta Leonora disfressada de Fidelio al primer acte de l'òpera de Ludwig van Beethoven. Gravació en estudi de 1978 dirigida per Leonard Bernstein davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. I si hem de parlar d'una gran dama, hem de parlar també d'una gran dama personatge, com és el cas de la Feldmarschallin, la mariscala coprotagonista femenina del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. Ara escoltarem una gravació feta en directe a l'òpera, al teatre San Carlo de Nàpols, en què Gundula Janowicz aborda el monòleg del primer acte de la mariscala Daggett Inn amb la direcció musical de George Pretre, una gravació, com dèiem, feta en directe al teatre italià l'any 1971.

Gravació feta en directe l'any 1971 a l'Òpera de Nàpols, al Teatre Sant Carlo de Nàpols, amb direcció musical de George Pretre, al servei d'aquest Daggett Inn, l'àrea, o millor dit, el monòleg de la Mariscala del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. Veu la de Gundula Janowitz en aquesta gravació de 1971. El mateix any en què Janowitz protagonitzava l'enregistrament en estudi de l'última òpera de Richard Strauss, Capriccio, amb direcció musical de Carl Böhm. Ens sentim el cèlebre i llarguíssim final.

Al final del Capriccio de Richard Strauss amb la veu de Gundula Janowitz, la direcció musical de Calvem en aquesta gravació de 1971. El mateix director que es posava al capdavant de l'Orquestra Filharmònica de Viena l'any 1975 en una gravació en estudi de Così fan tutte, de la que Janowitz cantava el paper de Fiordiligi. En sentim l'ària del segon acte, Per pietà.

Novitz amb aquest Per Pietà, l'ària de Fiordiligi, en el segon acte del Così fan tutte de Mozart, amb la interpretació de Janowitz, amb la direcció musical de Carl Böhm davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena en aquesta gravació de 1975. La mateixa puresa del personatge d'Elsa, de Lohengrin, de Richard Wagner, un personatge que va també brodar a Janowitz, convertint-lo en una gravació, en una interpretació de referència. Per exemple, la que protagonitzava l'any 1971 en l'enregistrament en estudi dirigit per Rafael Kubelik davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera. Sentim l'ària d'Elsa, l'ària del primer acte, Einsam in trüben Tagen.

La veu de Gundula Janowitz al servei d'aquest Einsam in Trübentagen, l'àrea de sortida d'Elsa, el primer acte de Lohengrin de Richard Wagner, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Baviera dirigida per Rafael Kubelik de l'any 1971. I acomiadem el programa amb el fermall d'or, allò que defineix a la perfecció aquesta veu de soprano pura, lluminosa, pràcticament d'un altre món, que és la de la Gundula Janowitz. Ho farem amb un fragment final del recitatiu de l'àrea de Fidelio, de Leonora, en el primer acte del Fidelio de Beethoven, el recitatiu Absolute, i en concret la frase final del recitatiu que enllaça amb l'àrea, el passatge «So leuchtet mir ein Farbenbogen, der hell auf dunkel Wolken ruht, der Blick so still», etc., etc., etc. És a dir, així que un arc de colors m'il·lumina, recolzat sobre núvols foscos, mira cap avall tan tranquil·lament, tan pacíficament, reflecteix els vells temps i la meva sang flueix recentment calmada. Puresa cristal·lina, el de la veu de la soprano alemanya en aquest fragment.

La puresa cristal·lina, com dèiem, de la veu de Gúndola Janowitz, a la que hem dedicat aquest programa en aquesta tarda a l'òpera, que us agraeix l'atenció de part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat davant dels micròfons de Catalunya Música, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Avui tornem al festival Dies de Jazz de Leverkusen per sentir el trio del contrabaixista alemany Nils Kügelmann, un músic jove nascut l'any 96 a Munic que havia estudiat piano i composició clàssica abans de decantar-se pel contrabaix jazzístic. El 2022 va crear la formació que centra actualment la seva producció al costat del pianista Luca Zambito i del bateria Sebastian Wolfgruber. Amb una gran cohesió, aquest trio de la nova escena alemanya treballa a partir de ritmes obstinats, captivadors i d'una interacció dinàmica, la seva música cinemàtica que s'inspira en situacions quotidianes i en sensacions per construir les seves històries curtes. Temes narratius, els d'aquest projecte que el segell alemany ACT ha publicat ja en dues entregues. La més recent, Live Score, és la que presenten en directe en aquest concert que la Ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar el 7 de novembre del 2024.

Des de l'escenari del Lehrerlungshaus de Leverkusen, Nils Kügelmann, contrabaix, Luca Sambito, piano, Sebastian Wolfgrüger, bateria. El sentim presentant el treball Live Score. Comença el concert.

A Good Day, un bon dia. El concert ha començat amb el tema que enceta també l'àlbum Life Score que Nils Kügelmann, Lukas Ambito i Sebastian Wolfgruber van gravar a Berlín el setembre del 2024. Una d'aquestes històries curtes del recull narratiu que estem sentint avui en aquesta presentació en directe al festival Jazztage de Leverkusen.

Aquest altre tema era Waiting for Your Loved Ones, o Esperant els teus éssers estimats, una història del baixista Nils Kügelmann explicada en aquesta conversa en trio amb el pianista Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolfgruber.

Aplaudiments per aquest trio que estem sentint avui en directe des de Leverkusen amb el baixista alemany Nils Kügelmann, autor de Turtles and Cocktails, un tema del seu projecte LifeScore, aquest recull que connecta la música amb petites històries i situacions. Un amor inesperat inspira aquesta altra història.

Unexpected Love, amor inesperat, narració musical de Nils Kügelmann i el seu trio, la banda que avui estem sentint en directe des del festival Jazztage de Leverkusen.

Amb la pulcritud del so i la bellesa que caracteritza aquesta proposta del baixista Nils Kugelmann, sonava Sleeping Dreams, un tema amb aires de balada del nou repertori de la banda. Recordem que el pianista del trio és Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolfgruber.

Aquest tema, About the Moments of Beginning, és del primer àlbum del trio de Nils Kügelmann, el treball Stormy Beauty, que van publicar el 2022.

Ara era El cafè sota la pluja, història musical de Nils Kügelmann, una de les narracions curtes del baixista alemany, desplegada en trio amb el pianista Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolf Gruber, que tornava a entusiasmar el públic comple l'Erlunghaus de Leverkusen, l'espai on som avui per sentir aquesta actuació en directe. Un públic que segueix aplaudint la banda a l'espera de més música.

I el key moment, moment clau, Nils Kügelmann ha triat aquest tema cinemàtic del recull Life Score per tancar l'actuació del seu trio. Una banda amb seu a Berlín, amb la qual aquest músic de la nova generació de jazzistes alemanys s'està donant a conèixer internacionalment. La seva música energètica, creada a partir de patrons rítmics hipnòtics que estones s'apropen al pop, molt en la línia dels trios nord-europeus seguidors de l'escola del pianista suec Björn Svensson. Música directa amb la qual Kügelmann vol connectar amb un públic molt ample des de l'òptica de la seva generació Z. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar aquest concert a Leverkusen el 7 de novembre del 2024 i l'ha compartit amb nosaltres a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Doncs avui ho deixem aquí, però demà tancarem aquesta visita als Dies de Jazz de Leverkusen 2024 amb el concert de dos músics nord-americans que tenen fortes connexions amb la vida musical alemanya. Són els Snarky Puppy, Michael Lick i Bill Lawrence. I estem treballant amb en Josep Aymí per poder-vos oferir aquesta sessió aquí al Via Jazz d'estiu. No hi falteu. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació la sinfonia número 38 en re major, Sinfonia Praga, Köchel 504, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1786. Us n'oferim la versió de l'orquestra del segle XVIII, dirigida per Franz Brüggen.

Fins aquí la sinfonia número 38 en re major, Sinfonia Praga, Köchel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüchen

0: Catalunya Música.
1: Sentim Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano, interpretant el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedri Hasmetana.

Hem sentit el duet per violí piano de La Pàtria, de Bedřich Smetana, interpretat per Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit interpretat per Nikolai Tsnyder, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra del compositor txec Josef Suk. Hem escollit el quartet de corda En un moviment, opus 31, tal com l'interpreta el quartet Suk.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: De Ludwig van Beethoven podrem sentir ara les 6 bagatel·les per a piano, opus 126, interpretades pel pianista Piotr Anderszewski.